0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: escoltes i cas.
1: Comença amb per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki i en TT3000, els pantalons

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

0: cosa de la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Creu com sí. Una de Girl Band?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no...

wrong, trying to make things right.

0: Oakland.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord el comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post fang irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C., el tema Where is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol.

0: També s'ha tancat la jornada de primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Iagob Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
1: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
0: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa, partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Baixet Sheir d'Istanbul a l'Eurocup, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
2: Fins aquí les notícies.
3: Àlex Bosch.
0: Bon dia.
3: Estaves desconcentrat?
0: Sí, estava, no, estava concentrat en una altra cosa.
3: Fas una cara...
0: de vacances. O d'haver tornat,
3: quants,
0: no?
3: Dies? Perquè,
0: una setmaneta.
3: Només ha passat una setmana.
0: Sí.
3: Pensava que feia una mica més de molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
0: No.
3: Devia
0: no.
3: Ser dels pocs catalans que no va trepitjar,
0: sí,
3: l'estadi, eh?
0: Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
3: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars, un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 21:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
0: Quina cançó tocaven?
3: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, aquest, però, a 21:45.
0: Un moment, aquesta és la pregunta que vas
3: fer. Va començar a 21:45, va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
4: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
3: I després, a 21:45, quina cançó estava sonant?
4: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
0: Però us he posat amb un compromís.
3: Àlex, benvingut de nou.
0: Vinga.
3: Vinga, va, comencem.
5: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dimarts 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Esclar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol no patiu perquè sortirà. Sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. No ens vam trobar perquè jo estava a grada.
0: Ah.
1: Jo estava agrada. Va ser un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: és Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon, la meitat d'aquest duet musical, avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si ha tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no res.
0: Està a tocar això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024, i recordes que van fer aquell pacte, eh? Va entrar
0: a sí, però ja va durar molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No, no és una amistat desinteressada,
0: no?
2: Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, sí, una cosa és posar un granet de sorra, l'altra és posar tota una cantera.
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció recontant
0: mala idea.
2: Seva implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him. Terrible. Gotta go on a diet fast.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com ara si et fos un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament. Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
4: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa, un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15, 3 bones notícies per engegar el dia. Molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
5: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i per tant no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
6: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
7: I tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi és fer-ho jo.
6: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si se'm cau una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que sàpiga canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre el lampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per sí. reparacions, perquè la Marta i jo estudiar no tant, no?
8: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
8: Jo m'agrada molt. També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar
0: sí.
8: a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
8: Lo bàsic. Aniria genial.
0: Un forat a la paret no costa tant.
8: No,
0: això un matí ho tens arreglat.
8: I no sé, posar la bombeta, un endoll, espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
9: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
8: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
10: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no t'estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas de parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de si localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
8: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
11: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot, i des de fora sembla més un treball que és mirar donar-los i menjar als animals, te'ls mires de lluny.
8: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
12: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat.
10: És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: A 6 del matí i un minut, el dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
8: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen: espero morir abans de fer-me vell. I aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar, molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent. Una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

Bon dia, Catalunya. Tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: l'estirem tranquils, Déu n'hi do, no se'n puc.
1: Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
2: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
3: Quiero hablar con una señora que se llama, le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen.
4: A mi madre le ocuparon un piso, en Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente.
3: Calla.
4: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
2: Un acoso realista.
4: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido, porque me cantaron jotas.
5: Y en caso preciso...
4: Cantaban lo de, camarero, ¿qué? Una de negro. Lo que tienen una gana de ir al cuarto de baño tremenda, que iba a hacer pis y no iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
3: ¿Cómo termina esto?
4: No. Bueno, no me echaron yo ya. Me fui, oye, yo tengo vida.
1: Està quedant el 2026 guapíssim. Aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència.
2: Sí,
1: saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la travessa VIP segueix en plena forma.
2: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travessa, si es pensaven que seria senzill, clar, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
6: Es morim del... Rampes boig.
7: On el tens?
8: Ah. Jo ja vaig un moment que t'he vist allà plorant.
9: Plorava de dolor, sí.
8: Que pobre,
9: tio. Les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
10: És una cosa, estira així. Queden pocs metres, eh?
11: Jo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
10: No tires de bessons.
11: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu, tira, i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar tan bé i ell mai em deixarà tirar tan bé.
1: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
2: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avispat amb queros no està agradant gaire als residents, que es queixen del soroll que fan.
12: ¿Per qué dos una ploma ahí?
13: Porque estoy en guerra, ¿no? ¿Ves? Estamos en guerra. Guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
14: ¿Ah? Hi ha dies que passen motos i cotxes.
12: Però les pilotes quan peguen...
14: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
15: És que no es pot estar aquí, eh?
16: Ha llegado la guerra.
17: Ensenya una cosa petita, una grossa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats, 5 a 7. Estan llegant-me la pitopàusia. Tu, que som perillós.
18: Me deixeu jugar? Uf!
17: Una mica mal, eh?
19: Una mierda. Una mierda.
1: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis petanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
2: No, dic que el meu avi era petanquero a Calafell i vist
1: què?
2: Els petanqueros,
1: Sort bé, tenir
2: els petanqueros. Home, ja.
1: Molt bé.
2: No es fiquin
1: amb ells. Alguna cosa més?
2: No.
20: Intentarem
2: que no els molestin.
20: Posar llum a la foscor.
1: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.

0: Kenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
1: Quina emotiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música.

0: Complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a Sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quítate el Top.
1: Nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
2: Ara, quina gran cançó que estem.
1: Quina gran cançó. 7 minuts, 2
2: quarts. 2011,
1: eh?
2: 2011.
1: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
4: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
3: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
5: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta de moment és el que és. És a dir, des de que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
3: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
6: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
7: Dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
6: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
7: No, home, no.
2: No, no.
6: Ah, estem en antena, Marta.
2: Sí. Ara te m'explica una cosa que, òbviament...
6: Tu prometes això, en antena?
2: Jo tu tampoc ho sabies,
6: Basta.
8: Això de fer dissabte sí que ha entrat.
6: Sí, estem en antena, sí.
3: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que Catalunya triomfarà en el PSC i Esquerra.
9: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero bueno, una Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
10: Y esto es donde rascan,
9: Si una no se nos quita el PSC. Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica, probablemente del 76-77%.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
1: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
2: Tothom callat,
1: tothom callat aquí, que ningú digui res.
2: Ah, no tenim secrets.
1: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara, comencem per tu.
0: Avui felicitem a Paul Simon, el cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar, avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
12: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme.
0: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
1: Ai, Índia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia,
10: deixo dir bon dia, matiners.
13: Sílvia Coppolo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
10: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
13: Els més matiners.

0: dos quarts de sis del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, un moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els convois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els morats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet. Si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 2:45 a.m, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
7: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts, estic dient dilluns tota l'estona, clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui, dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia, hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu: Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 però en aquest cas a imatges de la família reial.
8: Lara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La llei de Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la llei de Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels Nets i la BCU rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis que comença avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han creat avui l'atenció, aquest del País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico, 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Alzamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico salta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia trobem un article de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar Rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana avui en dimarts repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Sempre venemos más cerveza de la que podemos
0: tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: I a mi també m'agrada molt. Tens en total guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gaire bé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes fent bullir una mica l'olla i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz.
9: No
0: haurem d'estar atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una amable, una trista, una petita pàtria.
9: A molts de us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona teniu això. Concerts que no us podeu perdre a l'Auditori amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque ara?
0: Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí, no sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure
11: bon
0: si
11: dia.
0: El podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
8: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya o aquells que hi viuen, com per exemple a Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
11: Es van vendre els animals i llavors una setmana a treballar a Barcelona, l'altra setmana a treballar a Lleida i se van tancar els pobles. Un desastre.
8: Un desastre, deia aquest últim veí de Dons al podcast El Radar de 3Cat Info. Per això avui us pregunto: a quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats, és a dir, que ja no hi viu totalment ningú? Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
8: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruising.
9: Allò, pedanies i tot això.
8: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
8: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
12: No ho sé.
9: A lo loco. L'Ares, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara Garcia 270, Marta Viana 210, Macià Closes 355 i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
8: Marta Viana!
9: Són 206. Ai, gairebé.
0: Molt bé, Marta.
8: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs diguem, apareix com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada de Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
8: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93207474. 93207474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar, perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
13: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, doncs, aquest cap de setmana llarg?
13: Bé, sí, bé. Podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé. Però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que
0: no
13: he entrat a la teva hora.
0: No passa res, jo trobo faltar sempre, ja ho saps.
13: He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5 i 3 avui. Ha sigut culpa meva, ho confesso. Però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
13: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre. En parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí, i de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
13: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
13: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré, potser canviant la cabra per una qüestió biològica, però la deslidrat és la mateixa, els uniformes diria que són els mateixos, la música és la mateixa, els avions van malament però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
13: potser
0: també passa.
13: Potser canvia la realització televisiva, els crits, es va sentir un Viva Ceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, el que passi al Matí de Catalunya Ràdio i també, especialment en aquesta teràpia bomber d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
13: Pues ja està.
0: Acabem de començar.
13: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
13: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Maiol.
13: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments trucades al 93207474 i d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomim.
14: La solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
14: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
17: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
14: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
18: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
17: No.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
19: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
14: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
15: La solució, passa.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No estaràs, sí, no t'estaràs desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà et tornarem a tenir aquí?
2: A dos quarts en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enrigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant per l'aro, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina. Això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, ha estat una nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Nit tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet, al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, i això es mantindrà així encara fins divendres.
1: Oh, molt bé.
2: No tant núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzen els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
2: Fins al cap de setmana, bé, fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies. Ens escoltem demà.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
2: A dos quarts estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7.

0: teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona, en aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquestes hores del matí vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Hem dormit bé avui o no?
1: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
0: Això es nota, es nota, quan que només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
1: Molt, molt, molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
0: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
1: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant.
0: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
1: Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
1: Molt bé, bon dia.
0: Una abraçada, bon dia.
1: Adéu.
0: Adéu. I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, Anna Maria? Com va això?
2: Bé, m'acabo d'aixecar.
0: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
2: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
0: Mitja horeta, i estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
2: No, estic amb bata.
0: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
2: Estic al menjador.
0: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
2: Estic sola.
0: Molt bé.
2: Estic sola.
0: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
2: Sí, molt bo.
0: Molt bo. Ets cafetera, tu?
2: Sí.
0: Molt bé, perfecte.
2: Doncs m'agrada
0: més la Coca-Cola. No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
2: No, home, si més que és cafè amb Coca-Cola, malament el cafè o Coca-Cola.
0: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
2: El número 2, i que tinc cafè.
0: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà 2 números. D'acord, Anna Maria?
2: Com 2 números?
0: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
2: Gràcies.
0: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada, adeu. Joana, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què
3: bon
0: tal,
3: dia,
0: Joana?
3: Bona hora.
0: Bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
3: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és horror, parlant de teatre.
0: Has dormit bé, Joana, o no?
3: Justet, perquè
0: llevar-me
3: tant
0: d'hora
3: no faig mai tant d'hora.
0: Ah,
3: per
0: val.
3: Mi és un extra.
0: Val, i com és que ens hem llevat tant d'hora avui, Joana?
3: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat, i encara estava excitada d'ahir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar-me amb vosaltres i felicitar-vos.
0: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
3: Bueno, més que consumir, dirigir.
0: Ah, no m'ho diguis.
3: Tota la vida, però l'he passat formant grups i fent teatre.
0: M'encanta.
3: Bueno, no, dirigint.
0: A veure, però explica'm això, on, Joana?
3: Per què? Digues, perdona.
0: Explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
3: Bueno, vaig començar amb un jovenet formant un grup juvenil a Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla i, bueno, tot ha anat lligant, sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó després de tants anys amb el camí de la Creu d'Altafulla.
0: Joana, i...
3: he dirigit tot tipus de teatre.
0: I sí, que important que és el teatre... Que important
3: sobretot,
0: que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats.
3: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans, mirareu enrere i direu quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
0: I tant.
3: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
0: Home!
3: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil i infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
0: Imagina't.
3: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
0: I tant.
3: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt, molt, molt important.
0: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3 i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
3: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
0: un
3: i
0: petó.
3: Que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
0: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt bé.
3: Adéu,
0: gràcies, adéu. Papa. Més matiners desperts aquestes hores, 93207474. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Mira quina
4: bon
0: energia. Clar que sí, a mi m'encanta la gent amb energia aquestes hores.
4: Escolta, aquesta senyora, que maca.
0: Has vist o no?
4: Ai, per favor.
0: El món del teatre.
4: M'encantat.
0: El món del teatre és una meravella, Marta.
4: Sí, ja veus, ja veus.
0: Has fet teatre tu alguna vegada o no a la vida?
4: Sí, i tant. Veus? Molts de pastorets.
0: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
4: Vaig fer de tot.
0: De tot?
4: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé, bueno, de tot. Quan era molt, molt, molt, molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, i em vaig casar 4 vegades. I el que feia de Sant Josep era molt gran i em anava dient, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo, bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
0: home,
4: penso
0: sí, clar.
4: Tampoc és tan gran, no, però en aquest moment jo pensava
0: clar,
4: que era molt gran.
0: Clar. I escolta'm, a part dels pastorets no hem tornat a fer cap incursió més al món del teatre?
4: No. Cop ja vaig ser un pèl més gran i vaig a la universitat i després ja tot i després ja no. Però sóc molt consumidora de teatre i de cultura en general, m'agrada moltíssim.
0: Escolta'm, Marta, quina és l'última obra que has anat a veure, te'n recordes?
4: L'última obra que he anat a fer, no sé, encara quedaré fatal.
0: Sempre pots dir el concert d'Oques Grasses, eh?
4: No, no hi vaig anar-hi.
0: No hi vas anar-hi?
4: No,
0: home.
4: No vaig poder anar-hi.
0: Home.
4: Però... No, però... Bueno, és que, de fet... Bueno, és igual, tampoc
0: l'interessa
4: Catalunya, diguéssim.
0: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
4: Sempre, i tant.
0: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada, Marta.
4: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé.
4: Fantàstic.
0: Gràcies, adéu.
4: Adéu, bon dia.
0: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí, i aquestes hores del matí, abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
5: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Hard Rock Hotel a Coral Romput, aquest poema de Vicent Andrés Estellés, segurament un dels més emblemàtics per mi, el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquillué. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquillué, de veritat, que està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquillué, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida, que és la més coneguda per l'Ovidi Montllor. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només 2 minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit? Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir m'ha costat molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, on vas, on vas, on vas, on vas.
1: Sí, sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè no pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem, que connecta els estudis i encara et veig prou bé, també t'ho he de dir.
1: No, estic bé, estic bé, descansat, sí.
0: I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: El 3 i el 4. Doncs vinga, va, la Joana que se'n va veure Morning Sun i la Marta que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per ser Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant i avui ho explicarem, va minut a minut i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegi molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Danta 54. M'ho heu dit.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Danta Moncala.
2: Anna, com dius? Anna?
1: Anna Moncala.
2: Morgades.
1: Moncala.
2: Morgades. Valdosera.
1: Antosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del baratillo L'Eridano que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona i amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats, i

0: mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
1: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
0: Amb 15 anys,
1: 15 anys.
0: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, jo amb 15 anys pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava, i perquè diguéssim em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17 vaig entrar a la plantilla de Bruguera, però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
1: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
0: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixava en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament tenim una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidense que es deia Cal Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència, no?
2: Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això publicant a Alemanya, França, Itàlia?
0: Amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí.
1: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels sí. Tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges dels de Disney. Quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
0: Sens dubte amb l'Anec Donald, per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge, l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy, bueno, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los, i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats, vull dir que per això

0: que te'l fas propi, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també molt xula.
1: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
0: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Alec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
1: i un lloro
0: carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys. No sé, dic la veritat.
2: Ara dius que portes quants, 30 anys havies estat dibuixant per...
0: Sí, més de 30 anys.
2: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
0: Ostres, no ho sé, és que ara això de ser anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era amb una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar un espai. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
1: m'ha passat, I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
0: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que, per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un altre dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey, que no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
2: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
0: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però al diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent, o sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, I em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt, molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més, i em va costar molt a nivell d'estil al començament. Després poc a poc vaig anar agafant el tranquillo i anava cada vegada que canviava de tema anava canviant també d'estil, i bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
1: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre, sí, tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
0: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per és veritat que tu mateix quan dibuixes també veus allà, uf, això potser deixa'm el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada amb alguna cotet em consta que el director del diari va rebre alguna trucada dient que en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre, vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, uh-huh. Però tot i això em consta que hi va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això, perquè feia els acudits sobre el papa, però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc, si ho veus avui en dia dius, puf, tampoc no n'hi ha per tant.
1: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com,
0: sí,
1: va això?
0: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar, i bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs, i aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la, i vaig començar fent-ho no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, va ser molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions, i parlant amb ell em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, doncs tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. A més, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades, no?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens, i passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien algun casament, es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí.
1: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà al final més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbroncaven, i per això va impulsar a dir, escolta, jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
0: Estan totes les estacions.
2: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes, el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
1: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, però bé, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que m'han parlat? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí.
2: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. El primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, no va, la veritat que no em van fer cas, i la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno,
2: no. Perquè ve l'èxit, ens l'hem portat. Sí, exacte. Era el lloc
0: idoni
2: aquí.
0: Sí. I aquí al Picat la regidora, pues, li va semblar bé la idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat, també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants: escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys, i tota la tarda dibuixant. Jo ara hi vaig més perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
2: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
2: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
2: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna, o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80, sí, del Miqui, sí, sí, i el Sanitoral.
1: Com bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
0: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic, per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
1: coses.
0: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant en petits detalls i en petites coses, i és complicat, sí, per les noves generacions no ho sé dir, eh? Ja dibuixant, suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un, espero, desitjo.
1: No sé. Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
1: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
2: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Geli.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura que era del Sant Antilio i Rubio eren de guix, pesaven molt i llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però, no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que és el voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants, no? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat, també per fer sonar la música. No serveix només qui porta els gegants, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al tradicionari a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna, què tal, com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí i Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el Geganto no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com, sempre ha sigut molt familiar, famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, que tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta, i també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans, que es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrós a la colla, i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca, sí, exacte, jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla...

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, esport, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i sobretot a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, se perd, no diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat se perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és, el pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i jo per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada. I ara se m'ho ha robat. Perquè et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també, perquè era el nostre barri pesquer, dels de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, els meus avis, el meu pare. Tinc molta família al Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3, 3 més 3, 6, 6 més 4, 10, 10 més 5, 15, 15 més 6, 21, i així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després 3 més 98 i donava 101. 4 més 97 i donava 101. 5 més 96 i donava 101. Fins a 50 més 51 i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: Continguts en xarxa.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què tenen a veure les margarides i l'estima? El poema que ara sentirem ens ho explica molt bé.
9: Hola, sóc l'Àngel López, de l'escola Les Tereses. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu La Margarida i l'ha escrit Joana Raspall. L'he triat perquè m'agraden les flors. Estimo l'amic, estimo l'amiga, estimo l'amor i la margarida. Les fulles tres dits, preguntant, m'estima? Ara diu que sí, ara diu que no. Quan em diu mentida?
8: Moltíssimes gràcies, Àngel. Ens encanta que hagis triat un poema ple de flors i d'estima. Fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu, Embaladits.
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El porro. El porro, Allium porrum, és una hortalissa que pertany a la mateixa família que l'all i la ceba, a la de les liliàcies. És de sabor més suau, però aromàtic, fulles grans i planes i bulb allargat. Tot i ser una planta resistent al fred i considerada d'hivern, ara es conrea tot l'any i la podeu trobar sempre fresca al mercat. Aporta poques calories perquè gran part del seu pes és aigua, però és molt saciant perquè conté força fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i evitar l'estrenyiment. És beneficiós per la gent hipertensa o amb retenció de líquids, per tenir un efecte diurètic gràcies a ser ric en potassi i baix en sodi, i el seu contingut en àcid fòlic el fa un aliment interessant per a les embarassades. També destaca l'aport de vitamina C, magnesi i alicina, un compost ric en sofre responsable de les seves propietats antibiòtiques, antitrombòtiques i reductores del colesterol. A la cuina pot ser incorporat a sopes, cremes, guisats o bullits, però també pot ser l'ingredient principal si es fa, per exemple, al vapor, planxa, escalivat al forn o saltejat i s'afegeix algun condiment com julivert i ametlles picades i oli d'oliva verge. Els dos plats més tradicionals amb porro són la bitxissuàs, que és una crema de porro, i la porrosalda, plat típic de la cuina basca, que és un estofat amb porro, ceba, patata i bacallà. Personalment, és una hortalissa que combina d'allò més bé amb totes les quisques olanes. No oblideu que es pot aprofitar totes les parts del porro i que la part verda no es llença. Es poden afegir per donar més sabor els caldos o tallades finament a la juliana i saltejades a la paella per enriquir altres plats. Aprofiteu per afegir el porro tant a la cuina d'estiu en forma de cremes fredes com a la cuina d'hivern dins dels caldos o en coccions llargues al forn per així gaudir dels seus beneficis tot l'any.

0: Sabies que...
1: El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfor Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro el penís.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident fa tot just uns instants que deixa el vehicle alvoral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament al vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja que aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuarà les clarianes sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xàfec local però intens, compta per exemple a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència.

0: En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya, deia, viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
1: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
0: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres.

0: catalanes, totes tres motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica la Mont Carvajal.
1: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
0: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
2: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat, i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
0: 2 minuts i arribarem a 7:45 del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
3: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
4: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat, no han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que son que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia.
0: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
6: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els glòbuls vermells, les plaquetes, el plasma...
6: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? I nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent, en el sentit de que són compatibles amb més persones, i per tant sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
0: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins a entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? Quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
6: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes, de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte de davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
0: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola la pregunta, però vaja, digui'ns.
6: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el banc de sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui, no sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove, no sé si ho esteu aconseguint i en tot cas quines són les principals traves que hi trobeu?
6: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí és cert és que falta, sorprèn a vegades parlant amb la gent, que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang o si més no té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any per motius de salut o per motius d'edat hi ha gent que ha de deixar de donar tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Àgueda Encochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
6: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
7: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
8: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
7: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Verdagy. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cobercí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
9: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida de MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
10: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil,

0: I arribarem a 8:15 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions al 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després sobretot de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida en contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que superen les creix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa evidentment és un tema important per tots nosaltres, i quan ens toca la butxaca d'alguna manera o d'una altra ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus, és a dir, el cost no redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies, a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de quan íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i boletaires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100% i per tant molt content.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també, que han fet que s'emplenés al 100% el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies, el certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira, però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.

0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats De Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
1: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bahçeşehir turc a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
2: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillet, sempre fitxen molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
0: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
3: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre problemes, i hem anat a tot, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
0: El Freiquing Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
4: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
0: Fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
5: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
5: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies a Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
7: Un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs, té una complicació, doncs, més gran que no pas doncs, en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
6: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà a Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda Dalt. Hi ha un vehicle avariat a Meridian en sentit Llobregat i un accident al nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
9: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. Aquí és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran...

0: també algun ramet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya Central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent. Allà, a l'oest de Lleida, és on pujarà més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem, després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta

0: de velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat, i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
1: Bon dia, doncs de moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius, i fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, i es dona pas per una sola via en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
2: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
3: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però...
1: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
0: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
0: Quan són un quart de nou del matí us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: Aquesta retirada de l'Amiant Abadia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
0: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
0: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
8: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
0: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
8: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i per tant també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat, no cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
0: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
8: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, a Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
0: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
8: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, amb les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millorar el sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
0: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta. Pregunta si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això.
8: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFES i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que efectivament s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
0: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
8: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, Girona no va poder passar de l'empat a al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
9: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat, llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, però per això, pels nervis de debutar, També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica, però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
0: La cultura arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
10: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
11: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
10: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar, amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: La xarxa.

Bon dia comarca, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafana FM, matí d'aquesta jornada de dimarts 13. Ui, dimarts i 13, eh? Atenció, què pot passar avui? Bueno, diu que no et casis mai amb un dimarts i 13, els supersticiosos, divendres 13, dimarts 13, bueno, no sé si això... Però avui és dimarts i 13, eh? Després venim d'un cap de setmana curt, 3 dies darrere festa. Re, no ha d'anar per anar, què diuen? Ja m'explicaràs, 3 dies. Necessitem almenys 8 o 9, com a mínim, perquè sigui considerat un cap de setmana llarg. Algú diu, no, aquest llarg cap de... Quin llarg? Llarg de què? Un dia més? Que... Quina misèria? Benvinguts, com estem? Tornem a la rutina, a la feina... Un dia més, en aquest mes d'octubre, setmana tranquil·la, eh? Setmana de tardor, allò sense pluja, sense mal temps, temperatures molt agradables, fins i tot una mica més altes de la que tocaria per l'època de l'any. Per tant, podem estar feliços i contents, que de moment la cosa tira bé. Temperatura 17,7, gairebé 18 graus, humitat una mica alta, 77%. No hi ha vent, pràcticament no es nota. Pressió 1023 hectopascals, pressió atmosfèrica molt alta, eh? Per tant, doncs, podem tenir una setmana tranquil·la. Això sí, diuen els homes del temps, diuen, que a partir de dissabte la cosa pot canviar. De moment és un pot, eh? Allò que... Ni carn ni peix. Ja ho diran quan s'acosti el dia. És allò que dius, quan veus que plou molt, dius, està ploguent. I si bufa molt fort la tramuntana, dius, fa tramuntana. És la manera d'encertar-ho. Així no falles. Dimarts i 13, Sant Eduard, felicitats, Sant Fost, Marçal, Florenci, Teòfil, Venanci i Celedònia. Felicitats a tothom que avui celebri el Sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat avui dimarts a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia. Bona teca i bona cara a ningú no desagrada. Bona teca i bona cara a ningú no desagrada. I la cita del dia, una frase d'Elizabeth Bowen. El destí no és un àliga, s'arrossega com una rata. El sol ha sortit a les 7:59, eh? 7:59, demà seran les 8. I s'amagarà a les 7:12. Els dies més curts es nota i quan canviïn l'hora a partir del 24-25 d'aquest mes, encara més. Aquest serà el mes del Halloween, eh? Recordeu que a final de mes celebra Halloween, ja es veuen aparadors, eh? I la gent comença a posar la... Tot ben posat de Halloween, eh? Que si aquí una aranya, que si aquí un vampir, que si aquí... no sé, qualsevol cosa de decoració típica del Halloween. Però avui, 13 d'octubre, celebra el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres. Va, difícil això, perquè em sembla que la mare natura no ens escolta per això, eh? Dia Mundial de Trombosis, Dia Internacional de la Llengua Clara... Deu ser parlar bé, que la gent s'entengui. Dia Internacional de Ada Lovelace. No sé qui era, però bueno, ho buscarem. Dia No Bra Day. Dia per no portar sostenidors les noies, les dones. Dia Internacional de posar-se un vestit traje, amb corbata. Corbatats avui. Anda, que si diguessin que fer tot el que diuen els dies aquests... Avui també Sant Edgar i Sant Eduardo des de la ràdio. Felicitats a tothom que avui celebri el Sant, el seu aniversari, el meu nebot que es diu Edgar. Avui no sé si és el dia del seu Sant, perquè com que sants n'hi ha tants. Una frase del dia de William Blake. Si el loco persistiese en su locura, se volvería sabio. No sé. Hi ha molt boig por ahí que continuen sent bojos, eh? I si no, mira, Donald Trump és un clar exemple de que no n'ha pres ni de la primera legislatura ni aquesta segona i cada vegada l'empifia més. Setmana Mundial de la Novel·la, Setmana Internacional de la Prevenció d'Enverenament per Plom i Setmana del Desarme. Avui hi ha lluna creixent, al 5,33% il·luminada.
El 26 d'octubre hi haurà lluna plena. Falten 13 dies, eh? I tal dia com avui, un 13 d'octubre, l'any 2010, concluïa de manera exitosa el rescat de 33 miners atrapats a la mina San José, a prop de Copiapó, a Xile, atrapats per un derrumbament produït 69 dies abans, a 720 metres de profunditat. Va ser un event que va cobrir mediàticament tot el món, eh? Està allà 69 dies atrapats a 720 metres de profunditat, déu-n'hi-do, eh? L'any 1983 entra en funcionament als Estats Units el primer sistema de telefonia cel·lular o telefonia mòbil. L'any 1983, em sembla que tota la vida hem tingut el mòbil. L'any 1972 s'estavella a Los Andes l'avió V-571 amb l'equip de rugby All Christmas Club a bordo, amb destinació Santiago de Chile. Aquest fet donava lloc al Milagro de Los Andes, de com aconseguien sobreviure en condicions d'extrema duresa 16 dels 45 ocupants. Ho hem vist en pel·lícules, això, eh? Com van viure. L'any 1959, la NASA llança el satèl·lit Explorer 7 per la investigació de les partícules energètiques a l'espai. L'any 1930, l'enginyer italià Corradino Descanzio presenta l'helicòpter DAT-3 perquè realitzi el primer vol en l'aeròdromo de Ciampino. Això l'any 1930, el primer helicòpter, entre cometes. I l'any 1917 va succeir el Milagro del Sol, a prop de Fàtima, Portugal, en el que part dels més de 70.000 assistents asseguraven haver vist com es movia el sol d'un costat a l'altre, tal i com havia profetitzat els pastorets Jacinta Marto, Francisco Marto i Lucía dos Santos, als que se'ls havia aparegut la Verge i se'ls havia comunicat que realitzarien el miracle tal dia com van indicar. I tal dia com avui, 13 d'octubre, és l'aniversari de Caleb McGullin, actor nord-americà, 25 anys, Ian Thorpe, nedador australià, 44, Ashanti, cantant nord-americana, 46, Paul Pierce, jugador de bàsquet nord-americà, 49, Sacha Baron Cohen, humorista, guionista i actor britànic, 55, Kate Walsh, actriu nord-americana, 59, Jerry Rice, jugador nord-americà de futbol americà, 64, Kelly Preston, actriu nord-americana, descansi en pau. Paul Simon, cantant, músic i compositor nord-americà del duo Simone Garfunkel, 85 anys. I Nana Mouskouri, cantant grega, 92. A tots, moltes felicitats, que tinguin un gran dia. Anem a Empordà.info per veure què es cou a la comarca. Un ocell vingut del desert d'Àsia fa història al Parc Natural del Cap de Creus, que d'aquest recupera la tradició del banc del si no fos amb un street studio obert i gratuït. Entrevista a Ernest Ollero Seguer, portaveu de Tots per l'Empordà. El nostre primer objectiu són els ajuntaments. Benvinguts, com estem? Un dia més aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant, perquè tothom passi un bon dia al nostre costat amb música, informació, actualitat, notícies, tot allò que podem oferir-vos, com aquesta nova peça de Claren i Quevedo, Jukiar. Amb ells comencem al matí. Salutacions, bon dia. Us parla un dia més un servidor, Toni Guerrero.

0: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda.
4: I don't think you understand what I'm saying, so let me make it real clear to you.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, bon dia. Avui és dimarts, 13 d'octubre.
2: Comença una nova edició del nostre butlletí de notícies. Una dona resulta ferida al cap per l'impacte accidental d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres.
1: Borrassà inicia la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu després del despreniment de diverses plaques.
2: El Fòrum Gastronòmic i la Mostra del Vi de Figueres tanquen amb més de 7.500 visitants i consoliden el nou format conjunt.
1: Cadaqués recupera la tradició del banc del Sinofós amb una jornada de fotografia i memòria popular.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acosta aquesta informació meteorològica del temps.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una dona va resultar ferida al cap per l'impacte d'una bala la matinada de diumenge al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament durant una celebració en què s'haurien disparat trets a l'aire. Segons l'Ajuntament de Figueres, es tractaria d'un incident accidental i no d'un tiroteig. La víctima es troba fora de perill. Els familiars van traslladar la dona a l'Hospital de Figueres, on els metges van detectar que la ferida havia estat causada per un projectil. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i identificar la persona que hauria disparat l'arma.
1: L'Ajuntament de Borrassà ha iniciat les obres de reparació del fals sostre de la sala de l'Ateneu, situada al centre cívic del municipi. Els treballs van començar al setembre i avancen a bon ritme, després que el passat mes de gener un moviment estructural provoqués la caiguda de diverses plaques del sostre. L'incident es va produir de matinada durant la festa petita de Sant Sebastià, sense causar ferits. La reparació compta amb una aportació de 39.000 euros de la Diputació de Girona i permetrà recuperar les condicions de seguretat d'aquest equipament municipal.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La primera edició conjunta del Fòrum Gastronòmic Ciutat i la Mostra del Vi de l'Empordà ha tancat un balanç positiu, superant els 7.500 visitants a la ciutat de Figueres. Durant el certamen s'ha venut més de 15.000 degustacions gastronòmiques i 21.000 tiquets de vi, mentre que les 4.000 copes commemoratives s'han exhaurit. Tot i les interrupcions provocades pel temporal que va obligar a repartir les activitats en dos caps de setmana, la resposta del públic ha estat molt favorable. Davant d'aquests resultats, l'organització ha confirmat que mantindrà el format conjunt en les properes edicions.
1: Cadaqués recuperarà aquest dissabte 17 d'octubre la tradició del conegut Banc del Sinofós, situat a Esportal, a l'entrada del nucli antic. L'associació Cria Cadaqués, juntament amb el fotògraf José Ignacio Piris, organitza una activitat gratuïta que convida els participants a completar la frase Sinofós i fer-se un retrat fotogràfic professional. La iniciativa vol recuperar la memòria d'aquest espai on antigament es reunien els veïns, especialment la gent gran i els pescadors, per conversar. L'activitat es farà de 7 a 9 del vespre i forma part del programa cultural Cadaqués Territori d'Arviu 2026.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb Llenyes Empordà arriba la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Alguns núvols escampats per les fondalades de la demarcació, que a hores d'ara sobretot són més abundants a la comarca del Gironès, de la Selva, la Baixa Garrotxa, també les valls del Ripollès o al voltant del Pla de l'Estany. Són núvols baixos o fins i tot mala visibilitat amb una mica de boirina o de boira, ja cap a l'Alt Ripollès, gran part de la Cerdanya, també al nord de l'Alt Empordà. Aquí el cel està més obert i, de fet, gran part del dimarts ho continuarà sent. Els núvols una mica més presents els continuarem tenint al voltant de la Selva o al sud del Gironès. Algun ruixadet francament local al voltant del Montseny al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, però en general, ja diem, no seran pluges ni generals ni abundants. I la temperatura agradable allà on acabi fent sol, la tarda tornarà a ser de plena primavera. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Música a ritme ara mateix de Casa Azul. Dani Costas, tienen nova cançó. En mi cabeza. Cuando estoy sobre...

0: Notícies en xarxa.
1: Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un 12:15 a 2:15, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un 12:15 a 2:15.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 6:45 al Camp dels Enginyers i a les 7

0: 91-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb clau de sol.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest dimarts, dilluns, en aquesta tertúlia que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Anem a presentar els tertulians. Avui tinc pleno al 15, David Ruiz, Callahan Ruiz, benvingut, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, molt bé, ben tornat.
1: Ben tornat, exacte.
0: Que sàpigues que els companys el divendres et posaran una amonestació per haver canviat de dia.
1: Sí, bé, canvio de dia com de principis, saps? Amb Groucho Marx. Si estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, pues igual, em passa exactament igual.
0: Francesc Gaspar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep Maria Bernils, que està aquí rient. Bon
2: dia. Que m'encanta el que ha dit en David. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Carmina Lázaro, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Eva Trias, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui jo pensava que no sabia si havia de venir o no, perquè tants dies de festa,
4: això per alguns, eh?
0: Ah, tu has treballat.
4: No, he treballat i força, ho estan parlant.
0: Sí, ha sigut un bon pont.
4: Ha sigut un bon pont, sí.
0: Amb bastanta gent al camping.
4: Sí, això que les pluges semblava que ens havien espantat a la gent, però no, hem tornat a tenir gent.
0: He somiat que rebíem un SLR per un terratrèmol.
4: Ah, sí?
0: Era un somni, oi?
1: Pel 29N hi haurà una alarma de protecció civil, segur.
0: Sí? Tu creus?
1: Algú passarà.
0: Mira, va, ja entrem en matèria, no? En Callahan ja ens està apuntant a les eleccions. Un dels temes que deia jo és el tema dels sondejos, no ho sé, que van sortint aquí les coses. Tu creus que hi haurà una alerta de protecció civil? Però clar, la gestionen des de Catalunya les alertes aquestes.
1: Bueno, no sé, jo veig que hi ha molta tensió. Són unes eleccions, no? Que no, jo crec que de les que jo recordo, de les que més crispació i tensió hi ha, i això no és, mai és bo ni positiu. O sigui que...
0: Potser per això jo he deixat de veure les
3: notícies.
0: Però és
3: que no solament ara en aquests moments que s'ha donat el tret de sortida, és que durant tota la legislatura,
1: sí,
3: no? Vull
1: sí,
0: dir, sí. Hem estat en campanya perpètua,
3: clar,
0: no?
3: Vull dir, però bueno, sí, mirem ahir, per exemple, aquestes manifestacions a Barcelona sobre el 12
0: d'octubre,
3: no? Vull dir...
0: Bueno, però això ja és habitual, no? Manifestacions el 12 d'octubre...
3: No. A Catalunya no.
1: Sí, els últims anys sí, sempre sí,
3: amb
1: sí,
3: aquesta manifestació, amb aquesta gent antifada, com...
4: Bueno, s'han ajuntat moltes coses,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
4: també,
1: sí, sí,
4: tothom
1: sí,
4: ha aprofitat
1: sí,
4: el dia per sortir, no?
1: I ja està pitjor, hi ha hagut anys,
0: digues, Francesc,
2: per Halloween?
0: Per Halloween, anar amb màscara. Encara falten uns quants dies, jo crec que estàvem fent la prèvia.
1: Per Halloween igual arriba en Puigdemont, no? No, hòstia, seria...
3: No.
1: Si arriba en Puigdemont per Halloween seria...
2: Després d'eleccions.
1: Sí, sí, no, i tant. Home, és el més assenyat.
0: Home, ara tu has dit que hi havia molta crispassó, no sé si és l'adequat, no? Clar, i aquí fa la celebració contrària, que diu, doncs jo no treballo, jo sí que treballo, perquè no vull...
2: No, jo vaig fer festa sense celebrar res, però vaig fer festa perquè...
0: Jo tot el que sigui, exacte, jo penso igual. Jo tot el que sigui un dia de festa, Callahan suposo que també, no?
1: Sí,
4: jo...
0: I tres.
1: Jo, com que som docents i com bé sabeu, fem 7 mesos de vacances l'any, pues, per un dia més... Per un dia més... No, si en treuen un, jo em vaig a la vaga, o sigui que...

0: feu 7 mesos i la resta feu vagues o feu...
1: Exacte, no, ja ho tenim ben, ben muntat.
2: Sort que Callahan s'ho pren amb humor. Perquè és que el tema dels docents també no hi ha per menys. A més, aquest any no hi ha colònies.
1: Ja.
2: Estàs molt trist.
3: I poques excursions.
2: Zero excursions, només les de proximitat.
0: Sí. Em fa
1: molta gràcia el tema aquest de les sortides, perquè jo mai he cregut, però a títol individual, ni en manifestacions, no n'he cregut mai, perquè és com un recurs que la gent, bueno, des de dalt, no, el poder, diu, va, que surtin, es queixin, no, però poques vegades s'aconsegueix. Jo sóc molt escèptic amb les manifestacions, amb les vagues, respecto totalment, però aquesta última onada de manifestacions docents ha estat bé, perquè s'ha demostrat que hi havia certa unió, que ja portàvem 10 anys que hi havia molta desunió en el col·lectiu. I de tot el que es anava dient l'any passat, que va ser un curs allò bastant mogudet, l'única cosa que jo vaig veure que diu, ara estan tocant el moll de l'os, és això de les sortides i les colònies. Però clar, era per aquest curs, i la gent se n'enreia. Moltes associacions de pares, molts polítics se n'enreien d'això. No, bueno, ja. I ara que estem en aquest curs, ara comencen a veure que, com que no s'arreglen les coses, tothom es fica les mans al cap per les sortides i les colònies. Ah, amigo, estem tocant molta pasta aquí, eh?
2: Clar,
1: les colònies, molt de negoci, molt de... Ara sí que veuen que és un problema això, i ara tothom corrent intentant dir que no, és que, bueno, ja en parlarem més endavant.
2: Clar, però no hi ha marxa enrere. Jo que estic posada en afes i ampes i de tot,
1: no hi ha marxa enrere, però bueno, s'estan adoptant mesures 50-50, perquè quan dius que no hi ha sortides és que no hi ha sortides, però més o menys els centres estan fent sortides que a l'horari que no impliquin agafar autocar, que a l'hora en què s'acaba pròpiament l'horari escolar estiguis al centre. Home, són sortides. Si anem a buscar el filibusterisme aquest de la lletra, però bueno,
2: a mi el que em fa mal al cor, i no hi tinc cap fill en aquesta edat, és el tema dels de sisè, que no puguin fer colònies, o els que acaben quart d'ESO, que no, que es quedin sense el seu viatge de final d'etapa. No, no sé si...
4: Abans, a la meva època, no n'hi havia colònies, ni sortides, ni viatge, ja. Ni viatge de fi de curs.
5: Jo potser aquí els pares s'impliquen una mica més, no, també?
1: No,
5: al final, si volen fer sortides d'aquest tipus...
1: A mi el que em molesta, jo, a títol personal, a mi el que molesta és que hi hagi un gran volum de pares que en tot el curs no se'l sent, i parlo molt en general, sí. Però amb això de les sortides sembla que, bueno, igualet que el que està passant a França, que són els propis estudiants que surten al carrer a reivindicar millores del sistema educatiu. O sigui, els alumnes, i aquí tenim el cas contrari de casos puntuals, però s'aniran estenent, d'alumnes que no volen entrar a classe perquè han dit que no hi haurà sortides. I bueno, en sèrio, estem tres pantalles enrere.
4: Sí, o més.
1: O més. Sí, sí.
2: Però de qui és culpa, no? D'estar tres pantalles enrere? Bueno. Del sistema educatiu?
1: Home, per descomptat.
5: Totalment.
1: I de qui ho gestiona? Sempre serà això, eh? Podem tirar pilotes fora, podem començar a dir una cosa i una altra, però al final, qui gestiona el sistema educatiu, qui decideix que el sistema educatiu el gestionin suposats experts, que l'eufemisme aquest dels experts, segons els experts o el Consell de Savis d'Educació, bueno... Jo ja m'estic ficant ja.
2: Ja està, ja està.
1: No és el tema, ja parlarem més endavant.
2: Francesc ja ho ha dit, que s'escalfaria, eh? Sí, estàs notant l'escalfor, sí.
4: Jo em pregunto, David, si fa tants anys que això està passant, per què ara ha explosionat tant, no? Vull dir que jo sempre hi he pensat que
2: perquè
4: això...
2: Perquè estem en un moment de crispació.
1: Jo crec que és una suma de factors, perquè jo porto aproximadament 15 anys ensenyament, i jo com a mínim els últims 10-12 anys no he vist aquesta unió del col·lectiu anar a reivindicar. Jo crec que és una suma de factors, també de gent més jove que està veient que té vocació docent, però que els centres a treballar en unes condicions pèssimes, en molts aspectes, eh? No amb el sou, perquè sempre torno al sarcasme, sí, sí, sí, eh? Tenim 7 mesos de vacances i cobrem 8 pagues triples, o sigui que...
2: Triples, uau!
1: Saps? Però crec que hi ha una suma de factors, s'han alineat elements i ara sembla que
4: No, que jo ho deia, jo demanava això perquè
1: ja feia temps que hauria d'haver passat.
4: El problema comença, és molt més fàcil arreglar-ho, no? Vull dir, per mi, ara és clar, ara en aquests moments, després de tants anys...
1: El que passa que els docents som doncs, d'aguantar molt.
2: Aguantem igual molt. Igual que els metges, les infermeres...
1: S'han imposat unes mesures que no tenien sentit ja des del principi i hem anat empassant, hem anat dient, però això, qui ho fa això? Això no té cap mena de sentit. Jo entrava i es parlava de competències, després es va començar a parlar de dimensions. Dic, això què és? Dimensió paral·lela, dimensió... I tot és canviar i marejar, o sigui...
2: Espera't que obriran el multivers.
1: Exacte, sí, jo feia aquesta broma i ningú me l'agafava.
2: És que som molt friquis.
1: Molt friquis.
2: Però bueno. Friquis ens entenem.
1: Dic, no, potser ara...
3: No,
2: el multivers, home, sí, mons paral·lels.
1: No és el tema que calent ara, no?, el d'educació, ja en tornarem a parlar, perquè segur tornarem.
2: Però perquè realment, i torno al que tu deies abans, és que estem en un moment políticament, en general, molt crispat, perquè estan també sortint tots aquests problemes, no? Parlàvem dels docents, l'habitatge, no? També tot el que està passant amb aquestes mobilitzacions i contramanifestacions, que cap de setmana també hi ha hagut moltes tensions en aquests campaments. Bueno, i això tot es veurà el 29, no? O no? Bueno.
5: Esperem.
4: Sí. Esperem, perquè esperem que es vegi. Podem veure coses que no té res que veure, diguéssim. Sí. És a dir, depenent de la manipulació, per dir-ho d'alguna manera, depenent de lo que la gent entengui que ha de fer, perquè molta gent diu, bueno, això no va amb mi, bueno, això és igual, tots són iguals.
2: És que hi ha molta gent que pensa això.
4: I llavors molta gent doncs es queda a casa, no? Vull dir, jo per exemple, no sé, penso que si hi ha, o sigui, si molta gent, però molta gent, posem a partir del 65-68% voten, segurament hi ha una, o sigui, surt una cosa molt diferent que si surta, si voten un 60%. Només ens moguem amb aquesta franja del 5-8, no? Jo, per exemple, posem un exemple d'aquí al costat, del Marroc, fa 4 dies, no? Vull dir, el fet de que haguessin perdut estrepitosament les eleccions als partits de, vaja, oficialistes, no? I a més, en allà el 60% de la població es va quedar a casa. No és que anessin a votar, és que s'han quedat a casa. Això va donar que ara tenim una primera ministra en un país com el Marroc, no? Que es dona, que ningú s'ho hagués pensat, no? Però per què? Doncs una mica és per rentar, suposo, la imatge aquesta de dir, home, com que he perdut, pues va, nomeno una dona perquè vegin que aquest és
2: que
4: un país
2: obert, no?
4: Sí, un país obert, sí, no? Vull dir que, per tant, moltes vegades són coses d'aquelles de... Doncs, no sé, de posar pantalles que
1: postureig, ens despisten. Postureig, no?
2: Però, clar, el problema és que l'abstenció no computa, no?
3: No.
4: No.
3: Bueno, no computa. No, esclar que no computa. No? Ningú s'atribueix, lògicament, els vots. Però, esclar, sí que decanta, d'alguna manera, amb una representació que no és real. Jo sempre ho he pensat.
2: O sigui,
3: no?
2: Que pots aconseguir un diputat amb més barat, diguéssim,
3: sí,
2: amb menys
3: vots. Sí. Però, esclar, no, és una representació que tota aquesta gent que no va votar, què pensa, què vol? Definitiva, què vol? Vol cap aquí, cap allà, pel mig?
2: És que potser no vol aquest sistema.
4: Bueno, però
3: bueno, doncs que
4: per això estem en un d'allò democràtic, sí, vull dir, sí, perquè esclar. Tu tens que votar per expressar la
3: llavors,
4: teva idea.
3: Què hem de fer, una
4: idea?
3: Dictadura?
2: No. Ni molt menys. No, però clar, però si cap de les opcions que es presenten a les eleccions t'agrada, tu dius presenta-t'hi tu.
3: Sí, sí.
2: Li contestaries presenta-t'hi tu.
1: Jo crec que hi ha un desgast amb el sistema, estic totalment d'acord.
2: Clar, jo crec que és sistèmic.
1: Explica molta desafecció i també al mateix temps, si no participa la gent massivament, la democràcia és dèbil, no? Hi ha alguna cosa aquí que falla i és el sistema. Els partits cada vegada més es venen a proclames molt propagandístiques, gairebé no compleixen res o molt poc del que prometen a les eleccions, i això la gent podem parlar a nivell intel·lectual de cada país, però cada vegada es veu més, val? I després el propi sistema, aquest de representació, no té unes garanties, i jo fa temps que ho dic, i ara intento ser diplomàtic, però molta gent que està al Congrés no té ni formació mínima ni una competència mínima, i l'únic condicionant per ser diputat o parlamentari és formar part d'un partit polític. És així de clar, eh? I això no hauria de ser així.
2: Bueno, s'hauria de millorar, l'hem estat aquí molt callada.
1: S'hauria de millorar, i jo estic parlant en general, s'hauria de millorar l'accés a la representació política, si us plau.
2: Fas que sí amb el cap, Eva?
5: Oh, sí, perquè ara també anant a les eleccions municipals, no?
2: Tenim unes municipals al maig.
1: Allà
5: on posis, no? Parlant una mica d'això, jo he estat fent uns cursos de formació i mirant, no?, de cara a les municipals i així. I és veritat, primer, que la gent no està engrescada a votar. Per què? Doncs pues perquè els representants no motiven prou. Llavors, líders, en general parlem sempre, líders, sense mirar el color del partit. Uh-huh. Líders que diguis, amb aquesta persona, mira, m'hi veuríem cor de que fes alguna cosa. No n'hi ha tantes, tampoc. Perquè si ens posem a mirar, em sembla
2: ara
5: que...
2: Ara veig aquí l'Ada Colau.
3: Clar, això depèn de cadascú, també.
2: Clar.
3: Suposo que els partidaris de l'Ada Colau, per ells és la seva líder.
5: Sí, però dic en general, ja quan parlem tota aquesta abstenció, per exemple, tota aquesta gent deu veure tot això, deu veure que no hi ha líders, deu veure que el sistema no funciona, deu veure que seguim com sempre, que sempre acaben fent el que volen, que total, per què votar, això ho tenim a sobre la taula. I a mi el que m'entristeix és això, jo crec que aquí ens falta una mica més de pedagogia a aquest nivell, jo crec. Molt. La gent hauria de ser més conscient de lo important que és anar a votar al final, i no ho tenim tan clar que sigui important, no? I després sí que sortirem a queixar-nos, sí que hi haurà coses, però hi ha un percentatge massa alt de gent que no vota.
2: Clar, jo trobo que aquí ens perdem. Jo vaig a votar perquè crec que és important, no? I perquè hi ha hagut molta gent, no?, que ha perdut la vida.
5: Que ha lluitat per això.
2: I ha lluitat perquè puguem votar.
5: Jo encara,
2: no?,
5: la meva filla ho parlava l'altre dia, i les dones, lo que van lluitant que les dones
2: perquè poguessin votar.
5: Les dones, tu que ara pots anar a votar, sisplau, vés a votar, eh?
4: Aquesta és la d'allò, i em pregunto, vull dir, jo que sóc d'una generació que vinc dona del franquisme.
5: Per això mateix, no?
4: Vull dir, dius... i que vaig lluitar en el seu moment perquè
2: que es pogués votar,
4: s'incorporés de tota mena, en el món, doncs quan veig que hi ha dones en aquests moments que voten certs partits que el que estan fent és, bueno, doncs la dona amb la pata quebrada a casa, com es deia llavors, no? La dona per què? Bueno, doncs la dona és la que té que criar els fills. Home, perdona, els fills qui els han fet, els fills? Suposo que els han fet entre dos, no?
5: Ara, això ha avançat bastant, eh? Vull dir, sí que no tant, en moment de crispació
4: no tant,
5: jo crec que ens anem molt als extrems.
4: Sí.
5: La gent al final no vota a favor d'un partit, sinó que vota en contra d'un altre, no? Llavors és allò que no trobo el que em representa, llavors...
1: Bueno, és que aquestes eleccions tindran molt d'això, eh?
5: És que serà com un vot de...
1: Hi ha molta gent que una cosa és el que la gent diu i després el que la gent vota, que això també ho hem de tenir en compte.
5: Sí, que no podem fer cas als sondejos.
1: Però hi ha un run-run de molta gent que diu no, jo votaré aquests perquè el que cal és rebentar-ho tot i començar de zero i tal, i he quedat parat de gent que justament ve de l'altre extrem. Dius, ostres, en sèrio? Sí, perquè ja estic fart, no sé, i jo això...
5: Això passarà factura.
1: Això, clar.
2: Francesc, digues.
3: No, jo he estat escoltant molt atent.
2: Et veig aquí molt atent i dic, deixa-me-li donar la paraula.
5: Escoltar i observar, i després... Sí.
1: Ara venen les garrotades.
2: Va, reparteix.
3: El denominador comú de tot el que heu parlat, em penso que és denota un fracàs com a societat.
5: Total.
3: I això és i podem fotre culpes a profes, a alumnes, a polítics, a...
1: Per què els profes primer?
5: Els pares.
2: Home, perquè te té al costat.
3: Perquè te té al cantó.
1: Val.
2: I perquè la teva calor després.
3: Podem fotre culpa a tothom, però al final crec que és un fracàs com a societat. Perquè els polítics, sí, d'acord, manca formació, manquen lideratges, manquen moltes coses, però en definitiva els polítics surten de la societat, o sigui, no hi ha un bitxo
2: han anat a l'escola, no vols dir?
3: Que baixen de Mart i es dediquen a fer política, no? Els professors també és un mirall de la societat. Estic molt d'acord amb tu, amb totes les reivindicacions que digueu, i això d'anar a acompanyar a la mainada a fer excursions, jo crec que per vosaltres és una cosa sobrera, però
0: porta bé, és veritat, estaràs d'acord amb mi que també hi ha molts professors que s'han apuntat en això sense gaire vocació.
1: I tant, com, sí, sí, i tant.
0: Val.
1: Bueno, doncs, com els gent... Mossos d'Esquadra, sí, i evident...
0: Sí, sí. I la gent que no va votar, doncs, esclar, aquesta gent poder li falten incentius, però també poder li falta pedagogia, poder també els hauríem d'explicar una miqueta les històries que deia la Carmina, no? De la gent que va morir literalment,
4: sí, sí,
0: per
4: sí,
0: poder votar, i les dones que van patir per poder votar, i poder això també no ho hem sabut fer. Poder han sigut tot molt happies, tot molt Netflix i tot molt Instagram.
1: Però mira, ara,
0: i totes moltes sí, merdes d'aquestes, em perdó, i al final no hem sabut explicar el fons de la qüestió.
2: Però és que potser hi ha algú que li interessa que estiguem tots tan avorregats,
0: bueno, sempre
2: i que no anem
0: sabut,
2: a votar, no?
0: El panicirco és això, no? El panicirco de Roma.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Però ja ara hi entraré, torno a ficar la falca d'ensenyament, eh? Perquè clar, és important, parlaves de divulgació, no? I educació, i el temari d'ESO i batxillerat, tu saps quan es parla de la Guerra Civil?
0: Poquíssim.
2: No, segon de batxillerat almenys en el meu cas,
1: i una mica quart d'ESO. Tu creus que això és normal?
4: No.
2: Però en defensa del sistema educatiu, en defensa del sistema educatiu, bueno, almenys aquí a Vilafant, pel que sé, jo sé que se'ls emporten, ara no sé si és a quart d'ESO o a batxillerat, als camps de concentració.
1: És a batxillerat, eh? Jo sí, també hi he estat, però clar, estem parlant de batxillerat.
4: Estem parlant però, dels camps de concentració.
1: Què passa?
4: De on?
2: Sí, sí, vale, vale. Sí.
4: Perquè aquí també hi ha hagut camps de concentració,
1: no se'n conserven.
4: Però ningú parla d'aquests camps de concentració, eh? Vull dir,
0: la figura de Franco.
4: Penso que està molt bé, però molta gent no pensen que va ser amb ells.
2: Les persones d'aquestes edats que són amigues
3: meves... Quasi de pel·lícula.
2: Però les persones d'amigues meves que són d'aquestes edats potser no són simptomàtiques de preguntar-los, eh? No són representatives perquè estan realment molt informades en aquest aspecte. Però, per exemple, jo el meu fill petit, que feien coses de història i així, el meu pare li explicava, no?, coses del franquisme, i a més a més estàvem en un autobús i un altre senyor es va ficar a la conversa, no?, i el meu fill flipava, clar, el meu fill en tenia set en aquell moment, no?, no entenia que pogués passar això, mm-hmm, saps? I per això jo crec que se'ls ha d'explicar potser també abans, no? El que passa que, clar, és un tema espinós, no?
1: Però, per exemple, a Alemanya, ja que surt el camp, bueno, Alemanya, Àustria, no?, que és on es conserven els grans camps de concentració, i a més, ja ho tenen muntat perquè la gent hi vagi a fer visita, sobretot a escoles, instituts, etc. Bueno, jo un d'aquests viatges que he fet, n'he fet dos, en un hi havia nanos de primària. Aquí no els portem quan estan a segon de batxiller. Ja és bastant diferent,
5: el nivell,
1: eh?
5: Que tenim,
1: home,
5: també,
1: clar,
5: no?
1: I després, a Alemanya...
5: No ens acompanya.
1: A Alemanya, sobretot... Ha fet net en molts aspectes.
2: Bueno, és que a Alemanya hi va haver uns judicis, no? Nuremberg.
1: Aquí s'ha fet net, bueno, d'aquella manera. Llavors això es veu a l'educació.
2: La història va ser diferent.
1: En segons quins... Sí, la transició aquesta, el café para todos, callarem algunes coses, etcètera. Podia semblar positiu o acceptable en aquella època, però bueno, s'han arrossegat una sèrie de defectes de base, i una és l'educació.
0: Però hem viscut complexats amb la famosa transició.
2: Sí,
0: el model, la transició. Hem viscut complexats, que ho han fet bé, ho han fet bé. No,
1: i a part jo trobo, perquè òbviament, no? Lo fàcil és dir dictadura mal, però també s'ha banalitzat molt els bàndols, que si l'esquerra era tan bona i...
2: No.
1: S'ha d'explicar bé. És que la guerra civil s'ha d'explicar bé. I primer, no s'explica, i això d'explicar bé, si ja només agafar els llibres d'història, que aquest és un altre tema que si voleu en parlem, els llibres en general, les editorials s'haurien de fer mirar, perquè sí, és un negoci i el contingut són aberrants. Sí,
2: I els preus.
1: Aberrants. Bueno,
2: sí, vols entrar-hi, perquè... Però jo vaig tenir una... I perdoneu que em posi d'exemple, no? Però té a veure amb el tema de la Guerra Civil. A la universitat crec que estàvem a primer de carrera, al hall de la universitat, una discussió que no vam arribar a les mans, parlant de la Guerra Civil.
1: Sí, sí, sí.
2: I gent de la meva edat, que no hem viscut, és fort, no? I exemplifica potser una mica això, no? Que no s'ha ben explicat, o bueno, cadascú té la seva història al darrere, el que li han explicat a casa, si és que li han explicat.
0: Però en tot perquè això... els fills i els nets de... dels que estaven allà encara estan remenant les cireres.
1: Sí, sí,
0: ja està.
4: Bueno, alguns sí, alguns no, però vull dir que realment és que passa que, esclar, hi ha moltes visions de la guerra civil, de l'anterior, diguéssim, a la guerra civil.
2: De la república.
4: El que sí que és òbvio és que va ser un cop d'estat, això és així, perquè... i això és, ho fessin bé o ho fessin malament, però és obvi que va haver-hi un cop d'estat, perquè per això era una
2: bueno, va ser un alçament, que, va ser un alçament militar
4: amb la que tu pots votar i canviar, diguéssim, el sistema, si és que vols. Però vull dir, evidentment, darrere de tot això hi ha molta gent i moltes històries molt diferents, molt diferents, eh? Vull
2: tu ara estàs parlant de canviar el sistema, sí. Si ara algú volgués canviar el sistema i torna una mica a les eleccions del 29 de novembre, com s'ha de fer per canviar el sistema? No dic jo que haguem d'anar a una dictadura,
0: però...
2: Però
0: saber quin sistema... És que no
4: existeix, clar, que vols saber quin sistema, on t'hi aniràs a parar, eh?
0: La democràcia és la dictadura, sí. La soviètica, clar, o de l'altre tipus.
1: No, però el sistema, jo per mi ja és...
2: Però és imperfecta la democràcia que tenim.
1: Però jo...
2: Potser la podem perfeccionar amb alguna modificació?
1: Bueno, controlant qui accedeix al càrrec públic...
2: Per exemple, llistes obertes.
1: No pot ser, no pot ser.
4: No, això...
2: Per exemple, jo deixo...
1: A veure, quan algú vol ser mosso, vol ser bomber, vol ser policia, vol ser el que sigui, ha de fer unes oposicions.
0: Sí, però, perdó,
1: no pot ser, no pot ser.
0: No, però un moment, deixa'm que te porti la contrària. No portar-te la contrària.
2: Una matinada.
1: Sí.
0: Si fem això, si ho acotem tot i ho fem tantes proves i tantes d'allò, poder caurem en el perill de que els polítics siguin una èlit.
2: Com els jutges, vols
1: dir? S'hauria de vigilar.
0: Com abans, que només era la
4: els
0: gent de pasta...
1: Però hi haurien d'haver mecanismes que vigilés això.
4: Bueno, jo et diré una cosa. Les primeres i segones legislatures de la transició, la gent que anava al Congrés, excepte alguns partits de més élite, diguéssim, ningú sabia res. És a dir, hi havia gent en el Congrés que no tenien ni siquiera estudis universitaris, però molta gent.
2: És que un estudi universitari no
1: és garantia de res, eh?
4: Ho dic,
2: i si llicenciatura en periodisme, encara menys.
4: Ho dic perquè molta gent pensa que...
1: Però algun límit s'haurà de posar.
4: Es pensa que d'això, però vull dir que en canvi es van fer quantitat de coses que eren impensables de fer, perquè aquella gent poder no tenien estudis, però sí que tenien imaginació, sí que sabien el que es havia de fer, sí que tenien una vocació, diguéssim, de país.
2: De servei.
1: Sí. Hi havia uns valors diferents.
5: Tractaven amb la gent. Vocació, per mi, la vocació en qualsevol àmbit, eh? Perquè un mestre que no té vocació estava...
1: Correcte.
5: Però llavors, que no té vocació,
2: una pregunta, potser s'ha perdut aquesta vocació de servei públic perquè el sistema ha permès que la política pugui ser un ofici i puguis viure de... Ara aquí entrem també si han de cobrar...
0: Per què no pot ser un ofici la política?
1: Ja. No, si jo estic d'acord, hauria de ser un ofici, però clar, tornem a estar al mateix. Hi ha d'haver uns límits. Una formació superior no t'assegura res. No. Home, però com a mínim treu molta merda, amb perdó de l'expressió, que és que el Parlament o el Congrés no pot ser que hi hagi gent que doni lliçons morals d'habitatge i després tenen 4, 5, 6 propietats i no són dos casos comptats, és que són molts. I el tema de l'educació, i m'estic tornant a posar m'estic escalfant, gairebé tots els partits polítics s'omplen la boca de l'ensenyament públic i més de la meitat, i això ho he comprovat, porten els seus fills a la privada. No pot ser això. Això no pot ser. Al final sembla que la gent se n'adona d'això i diu, bueno, pues, home, pues fiquem uns límits els que siguin. Però clar, només hi ha democràcia o dictadura. Com a sistema no hi ha una altra cosa. El que passa que, home, s'ha de gestionar mínimament.
2: Limitació de mandats.
4: Estic d'acord amb el que deies.
5: Seria bo.
4: Que com a societat hem fracassat. Ja no solament estic d'acord, completament.
1: Aquest és el tarannà mediterrani, eh? Aquí les coses les fem una mica a ritmo caribeño d'aquest.
4: Bueno. Vull dir que, bueno, una mica veig, jo ho veig, no, jo no tinc fills, no? Però veig la gent que ha educat en els seus fills, gent que els ha educat molt, molt, molt bé, al meu entendre, eh? Vull dir, ensenyant
2: el que he pogut, estic fent el que puc,
4: i després gent que, bueno, pues que i continuen fent-lo amb els nets, eh? Vull dir que llavors és clar allò de dir, no, aquí tot se val, aquí tothom d'allò, i per què, si jo tinc aquest boli, per què no l'has de tenir tu, no? Etc, etc. Llavors és clar, penso que la societat és molt més complexa que això, i vull dir, i tothom ha d'entendre que vaja, a part dels valors, que per mi això és...
2: Ha tocat la mà a l'Eva, perquè l'Eva parlava de les vocacions.
4: A part d'això, fer entendre que, vull dir, que vaja, que no te regalen res, no? Vull dir que...
5: Ara,
4: que
5: tot... aquí està l'esforç, que no? Aquest fer de l'esforç també s'està perdent, no? Ens
4: correcte,
5: queixem tots molt
4: correcte.
5: Sovint de que això que deies tu, no? Perquè tu tens aquest boli i jo també el vull tenir, l'hem de tenir totes dues. Bueno, home, hi ha coses que poden ser, hi ha coses...
1: La meritocràcia, que no?
4: Jo,
1: que ja no,
4: jo treballava
1: no cap mena
4: i estudiava, treballava i estudiava, i com jo, amb la meva generació, moltíssims. I ara tant. Això s'ha fet al revés, no? Ara són els mínims.
1: Sí, sí, sí.
4: O sigui, són els menys els que treballen i d'allò, perquè pobre nen, ja en té prou estudiant i a més encara
2: jo ho he fet, jo ho he fet a la universitat i és el més difícil que he fet mai, treballar
4: bueno,
2: i estudiar
4: però
2: a la vegada, bueno, perquè estudiava online, però és super difícil. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i després anem allà on vulgueu. Va, vinga, fins ara.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, tinc ganes d'obrir un meló que sé que li agradarà a en Francesc Gaspar, perquè ara m'ho estava fent notar aquí a la pausa. Estàvem parlant de sistemes, estàvem parlant una miqueta de, doncs, de cas del 29, què podia passar. Per exemple, monarquia o república?
1: Ara t'has agafat aquí un comentari que
0: sí,
1: has fet,
0: eh? Sí, home, jo ja saps que els agafo el vol. Sembla que no hi sigui, que estic aquí amb el mòbil, però jo...
2: Va, això s'hauria de votar.
1: Jo, clar, ja sabràs la meva resposta.
0: Clar, clar, però, per exemple, si tu, per exemple, ets republicà i, per exemple, no, que has fet el comentari, sí, doncs el rei, jo no el vull, m'agradaria votar-lo, no? I llavors ja no seria un rei, seria un cap d'estat. No hi ha cap opció de partit que et digui jo consultaré o farem un, trauré aquesta figura, no hi ha, no. Llavors quan tu vas a votar,
2: bueno, això de ser els grans partits, les dues que, grans escolia, forces d'estat, vull dir, jo crec que hi ha partits que som republicans, vull dir, però és clar, no podem pas fer res, no podem pas imposar un referèndum, hem de ser els grans partits d'estat els que han
0: de
2: tenir la voluntat.
0: Tu abans em deies, si no n'hi ha cap que et representa, posa-t'hi tu, no? Clar, si jo soc republicà, en Francesc també és republicà, en Callahan, bueno, tots els de la taula són republicans, no ho sé, Antoni no, vol ser ell el rei. Llavors t'interessaria, perquè podria ser tu, si et presentes. Ens fem, muntem un partit i...
3: Per què anem, no? Perdoneu-me, per què no? Per anar a una inauguració, per la feina que fa el rei, em veig àmpliament capacitat.
4: Bueno. Jo no sóc monàrquica, però que en tot i això penso que... que tampoc no és pas això, vull dir, però bueno, penso que seria...
1: Què vols dir, que no està preparat?
4: Que seria difícil, és a dir...
1: Fer de rei seria difícil?
4: És a dir, no...
0: No, a nivell de canviar...
4: Perquè llavors haurien de canviar pràcticament tot el sistema i mitja Constitució, per dir-ho d'alguna manera.
0: Bueno, tampoc són tants de punts, eh?
1: Un president de la República...
0: Haig de recordar de portar-me-la, que la tinc impresa.
1: Amb la diferència que el president de la República el votes.
4: Penso que posats a fer això, haurien de fer altres canvis, com, diguéssim, el tema de, bueno, això que deia Antoni abans, no? El tema de les autonomies, etcètera, etcètera, què fem?
1: Perdona,
4: encara no saps el que vull dir, no, perquè vull dir que, per exemple, a les autonomies se'ls va dotar d'una sèrie
0: de competències
4: determinades, i moltes d'aquestes autonomies, i no dic noms, però bueno, algunes estan aquí en el candelero en els últims dies, doncs moltes tenen aquestes competències però no les exerceixen. I llavors aquests diners que de tots van per fer, per exemple, vivenda, vale? Ja que estem ara en el d'allò, doncs resulta que hi ha,
0: crec que no hi ha cap,
4: moltes autonomies que ells no entenen que això vagi amb ells, però en canvi tenen aquests diners, no? Vull dir que, per tant, què passa? Vull dir que jo aquests dies reflexionava i deia, home, pues, poder hauríem de fer un canvi dient que tot el que estigui bé amb una llei normal de vivenda, posem, ja que estem...
0: Però aquí, ja que reformes la Constitució, no, bueno, per doncs, monarquia o república, la, pots reformar la, això també, no?
4: L'autonomia que no destini aquests diners amb allò que haurien de ser, doncs aquella competència, no és que se li tregui la competència, però sí el fet de fer...
0: Però és que no hi ha cap partit que porti la reforma constitucional al seu programa. Llavors, si tu vols una reforma constitucional, a qui votes?
5: Jo crec que això de... Jo tampoc he estat mai monàrquic. Jo, per fer història, m'acauen bé ser reis, més que res per les tonteries que feien, i això, home, com a mínim fa que t'ho passis
0: home, i tant. Bueno, i perquè si no s'acabaria el programa aquest dels execrables que fan a RAC1.
5: I els Borbons, els hi tinc una estima especial per la de imbecilitats que han fet, però el cas és que jo crec que això ja s'hauria d'haver votat en el seu moment. Que va ser
0: la transició?
5: Quan va acabar la dictadura, s'hauria d'haver votat. És un altre defecte del sistema d'avui, de fàbrica, que es va...
0: Aquest complex que deia en Francesc.
5: Acceptar la figura del rei, que era jove... Sí, clar, el va imposar...
0: I no oblidem el 23F.
5: El va imposar ell...
4: Però això va ser després.
0: Sí, però això va reforçar la seva figura, eh?
5: Però també és veritat, no?, que el rei va apostar...
4: Que anava per cargar-se'l, eh? Vull dir que... Olvida't.
5: Almenys fins avui, el 23F és una altra història. En el moment que se'l corona i... va apostar per la democràcia, podria haver dit no i segueixo aquí amb el... Val?
1: Això és complex.
5: Però, i tant que és complex, però el que dic és que s'hauria d'haver votat en aquell moment,
0: Però
5: no
0: també s'ha d'entendre la societat d'aquell moment i que no fossin prou valents per fer-ho.
5: Exacte. I ara,
1: d'acord.
5: I ara, però ara esteu dient, fem-ho ara.
1: Fa no sé quants anys, això.
0: Fem-ho ara, ara no som valents.
5: Per què no es fa ara? Jo, és la meva opinió. Ni un ni l'altre dels partits majoritaris volen arriscar-se a fer o a traslladar aquesta pregunta a la societat. Primer,
0: perquè tenen per por de la resposta.
5: Perquè saben, intueixen que la resposta a dia d'avui no és de no monarquia. Jo crec que intueixen que hi ha una acceptació bastant àmplia avui en dia.
0: I el problema és que en fem d'aquesta família que ara està regnant.
5: Clar, però, i estàs generant un problema. Jo crec que és una opinió personal.
1: Fixa que el CIS no pregunta mai sobre la monarquia.
2: Es va retirar perquè anava baixant,
1: la popularitat de la monarquia. Jo no sé ara.
5: Ah, bueno, sí, però si preguntes qui la popularitat dels polítics també estan pels terres, és que això i aquests sí que tenen funcions d'estat. I la última cosa que volia dir és que clar, és una monarquia que jo entenc que sobretot a la gent que no pot amb imposicions d'aquest tipus, no? Doncs fa cosa, no? Encara. Però és que quina funció té? És que és veritat, no té cap mena de funció ni implicació a nivell de govern d'estat. L'única cosa que seria, és veritat, és voluntat, és canviar república per monarquia. Passaríem d'un imbècil que hem heretat a un imbècil que votarem, perquè no tingueu cap dubte que president de la república seria un altre imbècil. Però seria l'imbècil que hem votat.
0: Seria l'imbècil que hem votat.
1: Els imbècils som nosaltres per acceptar que un senyor, perquè ha nascut en una família,
5: exacte,
1: tingui un palau a Mallorca per anar a fer les vacances. Hòstia, m'ha tingut a pagar l'hotel.
5: Que passa que s'ha cultivat en la imbecilitat des de naixement,
0: Clar.
5: Els aristòcrates, per tant.
1: Sí, clar.
0: Clar,
5: jo crec que és molt complex avui aquest debat, eh?
0: Però el propi rei...
5: Hi hauria d'haver voluntat...
0: Estaria bé que el propi rei fos valent i digués, vinga.
5: Sí. Voluntat de... Ah, bueno, aquesta seria una altra.
1: De totes maneres, si la gent no va a votar...
5: Aquest senyor és molt justet, eh?
0: Tu creus que si es fes una consulta monarquia i república, ja en un món ideal, com diu l'Aladín, anirien a votar? Si es fes aquesta pregunta?
4: Jo penso que... Jo estic d'acord amb el David, eh? Molta gent ara votaria monarquia, eh?
0: Sí?
5: Sí, ara, sí. Si no, ara en aquest moment de crispació, sí. Jo crec que el mateix Partit Socialista trauria el debat i no el treu perquè jo crec que intueix i fins i tot els partits més Podem...
0: El Partit Socialista és republicà.
1: Però en base a què?
4: De base,
1: En base a què el perdria? Per què creieu que el perdria?
4: És que la societat ha canviat, ha mutat però quantitat, vull dir, fixa't i veuràs, tu escoltes la gent que te diuen coses que dius, bueno, però aquest viu a Marte o aquí a Figueres,
0: no? Igual acabarem vivint a Marte.
5: No és una percepció, igual la guanya, però jo crec que és una percepció dels propis partits que ara, com a mínim, ara no toca. Potser més endavant, que no hi hagi tanta crispació, que s'eduqui una mica més, no? De dir, home, un estat modern hauria de tenir una república, etcètera, etcètera. Però també hi ha el tema històric, les monarquies, no?
0: Mira els britànics.
5: Monarquia europea, les monarquies, clar, representa, és un símbol d'una història de més o menys potent. Sí, home, Europa està feta a base de
0: monarquies. Els anglesos no els hi toquis.
5: T'agradarà o no,
0: però és així. No els hi toquis la monarquia.
5: De fet, els colons americans que s'independitzen fins a l'últim moment estan amb el rei George, que no... Al final s'han d'independitzar perquè no tenen més remei, però jo, tornant a l'actualitat, jo crec que ara mateix crec que és un tema que els dos grans partits veuen que no toca, sobretot el socialista, que és el que de fet hauria de... Perquè si espereu que el PP tregui...
0: Defensi la república?
5: No, exacte, però bueno...
0: Clar, llavors, si tu voldries... Clar, potser la gent no va votar perquè no creu que se li fan les preguntes adequades.
5: També hem de recordar que el govern o el sistema que hi ha abans de la Guerra Civil és una república, I és una república que, déu-n'hi-do, quin desastre, república, quin caos, quina crispació, i en molts aspectes s'assembla el que tenim avui, que és una monarquia constitucional.
1: Fa 100 anys, això. Ja fa 100 anys,
5: quasi. Sí, farà. Sí. Farà. Sí, sí, estem, sí, a punt, sí,
6: estem a punt. L'abril. I una societat molt canviada.
4: Sí, sí,
6: radicalment.
5: Però jo no sé, molt canviada, però jo...
1: És que és tan anacrònic.
5: Deixa'm ser... Estic d'acord, però deixa'm ser pessimista. Jo crec...
4: Que no hem canviat tant.
5: No, que m'ha canviat a pitjor. Perquè l'època... Aquella època anterior a la Guerra Civil, la gent al carrer... Uh-huh. Estava molt, bueno, hi havia molta efervescència dels moviments socialisme,
4: capitalisme, i molta intel·lectualitat,
5: sí, molta.
4: Encara que tu fossis un pagès sense estudis.
5: Busca-vull això, busca-vull això.
4: No oblidar que, per exemple, les grans vagues, per exemple, la vaga del pa,
5: Sí, sí, clar.
4: La vaga del salari mínim. La vaga de les hores a treballar, no? Uh-huh. Vull dir, allò, ara l'altre dia parlàvem de que a la Índia estan com esclaus treballant amb aquelles fàbriques que teníem aquí que se'n van anar. Però per què se'n van anar? Perquè els esclaus d'aquí van deixar de treballar com esclaus, no? Vull dir, perquè les colònies, totes aquelles colònies que hi havia a les que les grans fàbriques de teixits, doncs, posaven en allà els seus treballadors, que eren esclaus, no eren treballadors, eren esclaus, perquè al final del mes, entre el que havien de pagar a la botiga de la colònia i no sé què, no sé quantos, doncs els hi quedava deute, no? Vull dir que, per tant, totes aquelles grans vagues...
0: I ara no som esclaus?
4: Però de l'economia, esclaus d'una altra, però ja és una altra història, ja no ets esclau d'una persona,
0: no, ets esclau d'un sistema. No sé què és pitjor,
4: clar, bueno, però llavors tu t'has de...
0: Llavors per què voto? Perquè igualment aquests partits volen perpetuar aquest sistema que em fa esclava d'aquest sistema econòmic.
4: Tu tens capacitat ara de dir, compro unes sabatilles a la Xina o me les compro unes sabatilles d'aquell senyor que el veig allà, una espardenya que està, vale?
5: És la globalització,
0: bueno, igual les ha comprat la Xina,
4: també fer-ho, sí. Vale? Té la capacitat per fer-ho. Ah, llavors no hi havia aquesta capacitat.
5: No,
4: o
5: no,
4: això?
5: No.
4: O temors.
5: Mhm. Exacte. Ah,
0: però com s'ha de ser més rebel, com dius tu, Francesc, sí. Amb un sistema que encara que et rebel·lis no aconsegueixes res, o sigui, si jo em rebel·lo i obtinc un resultat.
1: Un dels personatges històrics que a mi em fascina més i que potser no se'n parla prou és Rosa Parks. Què va fer aquesta senyora? Es va quedar sentada en un seient d'autobús perquè va dir que estava cansada. I no estava cansada de la jornada de treball, estava cansada de que l'humillessin, no? Per qui no sàpiga, Rosa Parks, que era negra, les persones de raça negra no podien sentar-se
0: en l'autobús
1: allà on es va sentar ells, tenien que anar de peu a darrere. Pues això ens han de fer, és sentar-nos allà on no ens diuen que podem sentar, i fins que no aconseguim fer això
0: el que passa que no està tan clar, o sigui, on ens hem de seure.
4: Allà on aquesta senyora es va sentar allà on li dolia. De totes maneres, pensa que la mentalitat, o sigui, la manera en què va quedar això gravat a la memòria de tota aquesta gent, la primera vegada que jo vaig als Estats Units, que va ser l'any 73, 74 o 70, doncs vull dir, encara quan jo pujava als autobusos encara hi havia, o sigui, encara veies la gent negra que se sentaven al darrere, o sigui, entraven i se n'anaven al darrere. Vull dir que era una cosa...
1: Perquè a base de pals estan acostumats a fer una cosa.
4: Per això t'ho dic, però aquests ja no eren d'aquella generació. Aquests ja no eren d'aquella generació.
0: O sigui, jo...
4: Però en canvi, era com si els haguessin gravat a la memòria un... No? Aquesta... No sé,
5: sí,
4: bueno,
5: sí.
4: Tot això és, bueno, vaja, és difícil.
0: On te seuràs?
5: De què?
0: Callahan, no ho sé, estem parlant de seure'ns a... No ho sé. Que vist que prenies nota.
5: Això de ser rebel. Jo prefereixo agafar, saps aquell els teleñecos, que hi havia un balcó amb dos iaios que reien, sí, i s'encardaven de tot? Jo estic molt còmode en aquesta posició.
1: Sí, però això és còmode, eh?
0: Sí, home, és clar, és una posició molt còmode.
5: Però jo t'ho dic, soc molt escèptic i molt pessimista amb els canvis positius de la societat, i et diré per què, sobretot en aquest país. Acte de rebel·lia, el més recent. Aquí a Espanya, unes acampades per reindicar no sé què.
0: L'habitatge, se suposa.
5: Sí, sí, entrem aquí.
0: Però tenen la xatxa que els hi fa el suc de taronja, no?
5: A França, torno amb el sistema educatiu, surt tothom al carrer i si cal, clar, com que ja li van tallar el cap al rei, allà ja van arribar màxims, allà ja tenen, allà tenen una cultura, allà, no, és veritat, a França tenen una cultura reivindicativa que en compte, eh? Aquí fem aquestes coses que semblen com, jo què sé...
0: Però tampoc en sabem, hem estat molts anys que no, que ai de tu que et queixessis perquè et mataven, venim de 40 anys de dictadura.
5: Home, clar.
0: I això jo crec que encara ho arrosseguem, no?
5: Però com a, o sigui, com a societat...
0: A mi a casa m'han dit, no et fiquis en política.
4: Però no, no t'ho diuen per això.
5: No.
4: T'ho diuen per una altra cosa.
0: No, no.
4: Encara no l'has, no l'has agafat.
0: Però... Què vols dir?
4: Perquè, no, perquè...
0: Per,
4: no.
0: Per les conseqüències que pot tenir. A mi a casa m'han dit, no et fiquis en política, perquè, bueno, per les conseqüències del franquisme. Jo, bueno, i la meva mare, que és més jove, vull dir, no m'ho diu la meva àvia.
5: Vull dir que jo deia que la societat no agafa temes que impliquen, ens impliquen a tothom independentment de la teva ideologia. No, aquí quan hi ha alguna
0: cosa... L'educació ens implica tots, pot, eh?
5: Bueno, pues és superpartidista. Aquí agafen els partits i cadascú fa el seu.
0: Perquè ho manipulen.
7: No hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho. Hauria de ser independent a la política, igual que ho ha de ser la salut. Ho hem parlat moltes vegades.
5: Trobo
7: hauria d'haver-hi un projecte de consens, una cosa que siguin sempre tots i que no cada moment fem un canvi.
1: Això hauria de fer-ho el president de la República.
4: O sigui, el de la República també ens podria organitzar. Pobre.
0: Sona la sintonia, o sigui que la pregunta clau segons em és monarquia o república.
1: No.
4: President de la República és el que menys mana, vull dir que aquest sí que
0: bueno, la tindria. Però...
1: Em sorprèn que no hi hagi més gent aquí a la taula, no?
5: Jo a classe...
1: No hi hagi més gent radical, en aquest
0: sentit. Més radical. Sí. Jo sóc molt radical, però... Bueno, en altres coses, potser. Antoni, no, fa que no amb el cap.
1: Parlo amb el tema de monarquia o república, eh? Amb altres temes, no. Amb aquest en concret.
0: Nosaltres ho deixem aquí, ens hem posat aquí molt radicals, però bueno, és que s'ha de ser radical, si no el món no canviarà. No. Tornarem ben puntuals demà dimecres amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dimarts i que no us sonia dilluns. Adeu-siau.
5: Adeu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els Comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a la P7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a qualsevol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a qualsevol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: I si tinguéssiu l'oportunitat d'acompanyar un jove que tot just comença? I si poguéssiu compartir experiències, coneixements i aficions? Avui, al programa Els drets no tenen edat, us presentem una mentoria social que neix precisament amb aquesta idea: connectar persones, compartir coneixement i créixer plegats. Per explicar-nos com funciona i a qui s'adreça i sobretot per què val la pena participar-hi, avui ens acompanya la Pilar Alabau. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: I la Clara Casals. Hola, Clara.
2: Hola, què tal?
0: I totes dues són de l'equip d'inclusió i igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Benvingudes. Comencem. Per començar, Pilar, què és exactament una mentoria social i en què consisteix?
1: De mentories n'hi ha de molt tipus, però així és en general, és un procés d'acompanyament entre dues persones que estableixen una relació, que generalment és d'una durada determinada i pot tenir objectius molt diferents. Pot ser una mentoria més vinculada amb temes acadèmics, amb temes laborals, amb temes relacionals. Llavors, el projecte que us venim a presentar avui aquí està més enfocat en potenciar l'aspecte relacional i ja ho anirem detallant a mesura que anem explicant el projecte.
0: Molt bé. I, Clara, ens podries dir a qui s'adreça aquest programa i qui pot participar?
2: Sí, aquest programa... ofereix la possibilitat i la facilitat de que un jove es pugui vincular amb una persona adulta, però amb la característica de que és una persona adulta amb la que habitualment no es trobaria, no compartirien un espai. Aleshores, és una relació d'un a un, vale? Formada per una banda per la persona adulta, que li diem mentor o mentora, i que ha de ser una persona que tingui al voltant de 30 anys cap a dalt, és a dir, com a mínim uns 30 anys, i que tingui un cert coneixement del territori. Per altra banda, hi ha el jove tutelat o extutelat, que sol tenir de 14 a 21 anys dintre d'aquesta franja d'edat i que ha fet un procés migratori tot sol i que, per tant, no tenen gaire xarxa en el territori. Aquests joves acostumen a viure a centres residencials o a recursos de majors de 18 amb un acompanyament socioeducatiu. I en els dos casos, tant de la persona adulta com del jove, és una participació voluntària.
0: D'acord. I ara passarem a explicar com funciona, no? Com és el procés? Què passa des del moment que una persona decideix participar-hi? Pilar.
1: Doncs mira, si hi ha alguna persona que escoltant això li crida l'atenció, sent com algun tipus d'interès o vol saber més del projecte, nosaltres el que fem és convidar-la a posar-se en contacte amb nosaltres, que abans no finalitzi el programa donarem el nostre contacte perquè si algú interessat es pugui adreçar a nosaltres. Llavors ens poden enviar un correu o trucar-nos. Llavors nosaltres el que fem és fer una primera trucada telefònica i els hi proposem de poder-nos veure cara a cara per conèixer-nos personalment, que la persona interessada ens pugui conèixer a nosaltres i nosaltres poder conèixer la persona i resoldre dubtes que li puguin haver sorgit. Llavors, a partir d'aquí, si la persona possible mentora o mentor encara li segueix cridant l'atenció i té curiositat, nosaltres el que fem és una formació amb totes les persones que estan interessades en fer de mentor o mentora. Llavors oferim aquest espai formatiu, que són 2 dies en principi, i és un espai grupal amb tots els mentors, com ja he dit. Llavors la idea és poder aprofundir molt més en el projecte, poder tractar casos pràctics que es puguin trobar en el procés de mentoria, poder conèixer una mica més quina és la realitat d'aquests joves, també resoldre dubtes que puguin anar sorgint al llarg de la formació, i en definitiva aquest espai és per acabar de perfilar si la persona que està interessada en fer de mentor o mentora doncs li encaixa el projecte, i nosaltres també veure si és el perfil de persona, no?, que podria fer de mentor o mentora. I si tot segueix endavant, doncs ja vindria el moment, no?, de presentar les parelles, de presentar el jove amb el mentor o mentora.
0: I arribats a aquest punt, com es formen les parelles o grups de mentor, mentora i participant?
2: Les parelles les formem la Pilar i jo, que som les tècniques que acompanyem el projecte.

0: contacte, vale, un cop hem conegut a totes les persones mentores i a tots els joves que participaran al projecte. Aleshores, un cop coneixent la disponibilitat de les dues parts i les afinitats que tenen, no, les possibles aficions compartides, aleshores decidim la que creiem que nosaltres podria ser una bona parella de mentoria. Uh-huh. I el que fem és presentar-los. Vale? Hi ha la primera trobada, que és amb nosaltres al costat, fent un acompanyament tècnic per presentar aquestes dues persones. A partir d'aquí ja comencen a volar sols, com si diguéssim, tot i que sempre, sempre, sempre tenen el nostre acompanyament, val, per anar-se trobant setmanalment.
1: I quant dura la mentoria i amb quina freqüència es fan aquestes trobades?
2: Aquest projecte de mentoria social, concretament, el projecte Menta, que és el que nosaltres presentem, té una durada de 9 mesos i les trobades entre el mentor mentora i el jove són d'un cop a la setmana. Són setmanals, de 2 hores més o menys a la setmana. Entenent, no, que doncs hi ha setmanes que seran menys, hi ha setmanes que serà més llarga la trobada en funció també de la disponibilitat de les dues parts i també de l'activitat que facin, no? Llavors nosaltres proposem que les trobades siguin setmanals perquè quan tu el que vols és crear una relació de confiança i que s'estableixi un vincle amb una persona que no coneixes, la freqüència de les trobades ha de ser recurrent, perquè si l'espai és molt, doncs també costaria molt més agafar cada vegada el fil. Llavors el dia i l'hora de les trobades és variable, vull dir, és un acord entre el mentor, mentora i el jove, i no té per què ser cada setmana la mateixa, vull dir, el mentor i mentora doncs tenen el contacte, no?, des del primer dia que els presentem, llavors ells mateixos, això, en funció de la disponibilitat d'aquella setmana o de l'activitat que vulguin fer els dos, trien quin dia i quina hora els hi va millor quedar. Llavors, un cop finalitzen aquests 9 mesos, no?, que són els 9 mesos estrictes, com si haguéssim, del projecte, en el que nosaltres hi som darrere, no?, fent una mica el seguiment i l'acompanyament, una mica l'èxit del projecte és que aquesta relació continuï més enllà d'aquests 9 mesos, no? Llavors ja serà com d'una manera més orgànica, no? Possiblement ja no es trobaran un dia a la setmana, no?, perquè també és molt difícil trobar espais cada dia a la setmana per trobar-se una persona, però llavors ja serà com més natural, no? Llavors saben que tindran el contacte, saben que tindran aquella persona, aquell vincle, i que, bueno, que es podran anar trobant quan ells puguin i vulguin. I de fet, una mica, nosaltres ja hem fet una primera edició d'aquest projecte. Llavors, de les parelles que es van formar en la primera edició, ha estat un èxit perquè totes les parelles han continuat amb la relació d'aquesta forma més natural que comentàvem.
1: Molt bé. I quines activitats o experiències es poden compartir durant la mentoria, Clara?
0: Vale, les activitats poden ser molt diverses, no?, i depenen una miqueta de la parella en qüestió, vale, i tenen un caràcter informal. I una mica l'objectiu de les activitats és poder compartir el dia a dia. Val? El que és molt important i que nosaltres a la formació reforcem molt és que les activitats que es facin sempre siguin activitats que el jove pugui sostenir més enllà d'aquesta relació de mentoria. És a dir, que siguin activitats amb un cost econòmic assequible, no? O que no tinguin cost econòmic o que sigui assequible. Vale? Llavors, poden fer activitats a l'aire lliure, com anar a fer una excursió, anar a pujar una muntanya, anar a fer un passeig per la platja. També poden quedar en un bar o en un banc, en una plaça, a fer una conversa, a conversar tranquil·lament. Poden anar a visitar recursos socioeducatius, com la biblioteca, el teatre del municipi on estiguin, no? O plans culturals, també. Aleshores, normalment són aquest tipus d'experiències i d'activitats que fan plegades el mentor i el jove.
1: I el jove. I què pot aportar una mentoria social a la persona que hi participa, Pilar?
2: Mira, jo diria que el més ric d'aquest projecte és que no és unidireccional, sinó que el benefici és mutu, tant de la persona mentora com del jove mentorat, no? Evidentment pel jove pues, pot suposar una millora en el seu benestar emocional, no? Perquè té una relació de tu a tu amb una persona adulta que la pot escoltar, li pot explicar pues, els seus dilemes, les seves preocupacions i demés, i al sentir-se escoltat i reforçat, doncs possiblement també augmenta la seva autoestima. però també el que busquem principalment en aquest projecte és que augmenta el capital social d'aquest jove, no? El fet de conèixer una persona adulta que coneix el territori també li ofereix més oportunitats i més possibilitats en aquest jove, i això és bàsicament l'objectiu d'aquest projecte. Però per altra banda, a la persona mentora doncs també li aporta el fet de poder-se relacionar amb un jove que possiblement, com deia la Clara, no coneixeria en un altre espai, li fa conèixer doncs, una altra cultura, una altra manera de veure la vida, una altra realitat de persones que també viuen al territori, doncs canvia potser i fa tenir més consciència social, no? I poder també explicar quina és la realitat d'aquests joves, el seu vincle més proper, doncs això també genera un canvi. I també moltes vegades, i també ens ho deien els antics mentors, que, bueno, que es sorprèn a un mateix el que porta a nivell personal el fet de ser mentor o mentora.
1: I quines són les situacions o reptes que acostumen a treballar conjuntament el mentor i el participant?
0: Vale. Al començar el procés de mentoria, i quan ja han fet un parell o tres de trobades el mentor i el mentorat, quedem un dia, també amb les tècniques, que som nosaltres que acompanyem el procés, i intentem acordar entre tots un pla individual per marcar alguns objectius de la relació. És com un full de ruta a seguir perquè no quedi tant a l'aire, no? Per tenir uns objectius, tot i que després és això, com que el que estem intentant, no, és que es creï una relació el més orgànica possible i que generin xarxes, aquests objectius no són estrictes, no? Van variant. Però els aspectes a treballar que normalment s'acorden, no?, dins d'aquest pla de treball, pues pot ser, per exemple, millorar la fluïdesa en el llenguatge, no?, perquè molts són nanos que el seu primer idioma no és el català o el castellà, no?, i també pues, això es fa a través de converses, de tenir paciència, bueno, d'anar vinculant amb el mentor, amb el mentorat, no? També es poden marcar objectius d'acompanyament acadèmic o sociolaboral, depenent de l'edat del jove, o també objectius més comunicatius o relacionals, no?, d'acompanyament més emocional, per dir-ho d'alguna manera. I bueno, també volia apuntar una coseta que és important tenir en compte, no?, que aquests joves tenen les necessitats bàsiques cobertes. I això és molt important perquè el que planteja la mentoria és anar un pas més enllà, no?, un pas més relacional, més de xarxa.
1: Molt bé. I Pilar, ens podries explicar o donar algun exemple de com una mentoria pot marcar la diferència en la vida d'una persona?
2: Mira, el fet de participar en el jove li aporta poder fer activitats diferents i més enllà de les que ja es fan en el centre o en el recurs allà on estigui, no? Vull dir, li aporta pues, conèixer el territori de manera diferent, fer activitats diferents, poder sortir també una mica de la rutina que ja ha establerta en el centre i també poder vincular-se amb persones més enllà doncs, dels seus companys de centre, no? I amb l'equip educatiu que l'acompanya. I ara m'ha vingut com un exemple que jo recordo que va ser com especialment significatiu. Un dels joves que l'any passat va participar en el projecte, no? La mentora ens comentava que el fet de que, no? Passats uns mesos, no? Que ja es coneixien i que ja havien com establert aquest vincle, la mentora pues, el va portar com en un espai on hi havia més persones, no? I el fet de que els amics d'aquesta mentora el coneguessin i així, després quan el veien pel poble, el saludaven, no? I això pues, és molt significatiu pel jove, no? De que et reconeguin i que, bueno, que et coneixin i que et reconeguin, clar. Que tu vius en el poble. Llavors jo penso que això ahir també ens ho compartien els mentors, que és com una experiència molt maca i que t'ajuda a tenir com una mirada més empàtica cap a aquests joves i al fi i al cap doncs, poder trencar una mica els estereotips i prejudicis que podem tenir sense conèixer-los, no? Que quan tu coneixes una persona doncs, també et canvia molt la mirada que tens cap a aquesta persona.
1: I pensant en els oients, potser hi ha persones que pensen, jo no tinc prou experiència per ser mentor o mentora, no? Què els diries, Clara? O què els diria?
0: Jo els diria que no necessiten experiència, no? Que necessiten tenir interès, tenir sensibilitat i tenir disponibilitat, no? Però sobretot interès, no? Que, o sigui, ara si estan escoltant aquest programa o, i diuen, ostres, m'interessa la mentoria, que ens truquin, no? Perquè ens, que ens truquin, que anem a fer un cafè, que els hi expliquem, que facin la formació, no? Que la formació no comprometa res, que un cop hagis fet, normalment són 8 hores de formació, entendràs més de què es tracta el projecte, entendràs més la realitat d'aquests joves i podràs decidir. I sobretot, sobretot els diria que tenen un acompanyament tècnic a darrere, que, és la, que som la Pilar i jo, no? Que no els deixarem sols, que els acompanyarem, que tindrem un contacte setmanal, que resolem dubtes, que fem seguiment i sobretot que acompanyem les dificultats que es puguin trobar en aquest procés de mentoria.
1: Sí, això és molt important, suposo, sí. No? I quant de temps cal dedicar-hi?
2: Mira, com deia abans, la nostra proposta és que es trobin un cop a la setmana aproximadament 2 hores, però el que dèiem abans és molt variable en funció de l'activitat que vulguin fer, del dia que es trobin i la disponibilitat que tinguin les dues parts. Llavors nosaltres en això també som molt flexibles i entenem doncs, la realitat del dia a dia, i si un dia es troben 1 hora, doncs fantàstic, si la següent setmana es troben 2 hores i mitja també fantàstic, vull dir que també en això no hi ha una rigidesa absoluta que digui no, us heu de trobar cada setmana 2 hores puntuals fixes. No, vull dir que també entenem que les setmanes varien, que tenim diferents coses, i vull dir que en això també també ho entenem i ho acceptem i ho integrem dins el projecte.
1: Molt bé. I, Clara, què diries a algú que té ganes d'ajudar però que encara no s'ha decidit a fer el pas?
0: Jo li diria que si té interès, si té ganes, si té inquietud, una miqueta el que deia abans, que ens contacti, que fem un cafè, i sobretot que si vol més informació o no ho acaba de veure clar però li interessa molt, igual inclús li podem passar el contacte d'una persona que ja ha sigut mentora, podem quedar que li pugui explicar la seva experiència, no? Que serà una experiència en primera persona, no? Que sempre, bueno, sempre engresca més.
1: Tant, sempre és millor. I, Pilar, quin seria el principal missatge que us agradaria fer arribar als nostres oients?
2: Pues mira, a mi m'agradaria dir que es puguin donar l'oportunitat també, simplement poder de primer conèixer una mica més de què va el projecte amb més profunditat, que es poden entendre si hi ha pors o dubtes i així, i per això també el que la Clara deia, no? Que nosaltres estem aquí també per poder-ho parlar i per poder-ho resoldre, que és un procés pues, progressiu, no? Que a vegades potser fa una mica de por perquè no coneixes d'entrada a la persona, però mica a mica pues, la cosa va agafant fluïdesa i acaba sent com una cosa absolutament normal, i que és un projecte, és un procés molt enriquidor, com dèiem abans, per les dues parts i molt emotiu al fi del cap.
1: I sobretot, si algú que ens escolta ara mateix vol participar-hi, què ha de fer i on pot trobar més informació?
0: Si alguna persona té ganes de participar, es pot posar en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu a inclusio@altempordà.cat o trucant-nos al telèfon 663-741197. El repeteixo per si de cas, 663-741197. I és el nostre contacte directe, i podreu parlar amb la Pilar o amb mi. Moltes gràcies.
1: I arribem al final de la nostra conversa, però esperem que aquest sigui només el principi per moltes persones que ens estan escoltant. Ara hem descobert que la mentoria social és molt més que compartir temps i experiències. És una oportunitat per acompanyar, per aprendre, crear vincles i, sobretot, contribuir a generar noves oportunitats. Així que, si després d'escoltar aquesta entrevista amb la Clara i la Pilar us ha despertat la curiositat o les ganes de participar-hi, animeu-vos a fer el pas i informeu-vos-en. Pot ser una petita part del vostre temps, pot tenir un gran impacte en la vida d'una altra persona. Moltes gràcies, Pilar i Clara, per haver-nos acompanyat avui i per explicar-nos aquesta iniciativa. I gràcies també a tots els qui ens heu escoltat. Ens retrobem ben aviat. Couldn't believe what I've become. Revolutionaries.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé?
4: O t'estàs perdent alguna cosa?
3: A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Salutacions, bon dia. Avui és dimarts 13 d'octubre.
3: Comença una nova edició del nostre butlletí de notícies. Una dona resulta ferida al cap per l'impacte accidental d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres.
2: Borrassà inicia la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu després del despreniment de diverses plaques.
3: El Fòrum Gastronòmic i la Mostra del Vi de Figueres tanquen amb més de 7.500 visitants i consoliden el nou format conjunt.
2: Cadaqués recupera la tradició del banc del Sinofós amb una jornada de fotografia i memòria popular.
3: I el temps des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Pérez ens acosta aquesta informació meteorològica del temps.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Una dona va resultar ferida al cap per l'impacte d'una bala la matinada de diumenge al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament durant una celebració en què s'haurien disparat trets a l'aire. Segons l'Ajuntament de Figueres, es tractaria d'un incident accidental i no d'un tiroteig. La víctima es troba fora de perill. Els familiars van traslladar la dona a l'Hospital de Figueres, on els metges van detectar que la ferida havia estat causada per un projectil. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i identificar la persona que hauria disparat l'arma.
2: L'Ajuntament de Borrassà ha iniciat les obres de reparació del fals sostre de la sala de l'Ateneu, situada al centre cívic del municipi. Els treballs van començar al setembre i avancen a bon ritme, després que el passat mes de gener un moviment estructural provoqués la caiguda de diverses plaques del sostre. L'incident es va produir de matinada durant la festa petita de Sant Sebastià, sense causar ferits. La reparació compta amb una aportació de 39.000 euros de la Diputació de Girona i permetrà recuperar les condicions de seguretat d'aquest equipament municipal.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La primera edició conjunta del Fòrum Gastronòmic Ciutat i la Mostra del Vi de l'Empordà ha tancat un balanç positiu, superant els 7.500 visitants a la ciutat de Figueres. Durant el certamen s'ha venut més de 15.000 degustacions gastronòmiques i 21.000 tíquets de vi, mentre que les 4.000 copes commemoratives s'han exhaurit. Tot i les interrupcions provocades pel temporal que va obligar a repartir les activitats en dos caps de setmana, la resposta del públic ha estat molt favorable. Davant d'aquests resultats, l'organització ha confirmat que mantindrà el format conjunt en les properes edicions.
2: Cadaqués se'n recuperarà aquest dissabte 17 d'octubre la tradició del conegut Banc del Sinofós, situat a Esportal, a l'entrada del nucli antic. L'associació Cria Cadaqués, juntament amb el fotògraf José Ignacio Piris, organitza una activitat gratuïta que convida els participants a completar la frase Sinofós i fer-se un retrat fotogràfic professional. La iniciativa vol recuperar la memòria d'aquest espai on antigament es reunien els veïns, especialment la gent gran i els pescadors, per conversar. L'activitat es farà de 7 a 9 del vespre i forma part del programa cultural Cadaqués Territori d'Art Viu 2026.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I amb Llenyes Empordà arriba la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Alguns núvols escampats per les fondalades de la demarcació que a hores d'ara sobretot són més abundants a la comarca del Gironès, de la Selva, la Baixa Garrotxa, també les valls del Ripollès o al voltant del Pla de l'Estany. Són núvols baixos o fins i tot mala visibilitat amb una mica de boirina o de boira, ja cap a l'Alt Ripollès, gran part de la Cerdanya, també al nord de l'Alt Empordà. Aquí el cel està més obert i, de fet, gran part del dimarts ho continuarà sent. Els núvols una mica més presents els continuarem tenint al voltant de la Selva o al sud del Gironès. Algun ruixadet francament local al voltant del Montseny al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, però en general, ja diem, no seran pluges ni generals ni abundants. I la temperatura agradable, allà on acabi fent sol, la tarda tornarà a ser de plena primavera. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: És la cançó i és el tema de Taylor Swift, I Know You. Ho sé, et coneixo.

0: I knew it, I know you. I és que ho sabia, et coneixia. Cançó de Taylor Swift.
1: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
0: 10 minuts i arribarem a les 11 del preciós matí que tenim avui de tardor, eh? Quin dia, eh? Temperatures de finals d'estiu, per això, eh? Ara que ja havíem agafat la jaqueta i tal, ara tornem a la calça curta. Ernest Prana, fotos de tardor.

0: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Banda Neon, Búhos, Mon DJ, El Ventilador.

0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol. Moment per acomiadar-se, una bona excursió de Clau de Sol, eh? Apunta't, perquè si no, escolta'm, et perdràs aquests 4 dies. Oh, quines vacances, eh? Però dèiem que Marcos, Escoti de Cans fan acostar el butlletí informatiu de les 11, que és ja en 10 segons, notícies amb la xarxa i després entre hores amb Mercè Mont. Fins ara!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Entre hores amb Mercè Mont a Ràdio Vilafant.
3: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: Molt bon dia i benvinguts a Entre Hores. Després d'un llarg pont de 3 dies, doncs tornem a connectar una miqueta els micròfons amb les piles carregades o posar encara amb una miqueta de mandra, com és en el meu cas i segurament m'ho puc imaginar també en el teu. Això sí, amb moltes ganes però de compartir aquesta nova hora amb tots vosaltres. Avui, dimarts i 13, ho farem amb molta música, bona companyia i temes també que ens conviden a pensar, a aprendre i, com sempre, a descobrir coses noves, que aquesta és una miqueta la finalitat de Entre Hores. Avui la nostra protagonista musical és Mònica Naranjo, una de les veus més potents i personals també del panorama musical espanyol, amb una trajectòria plena de grans èxits i una personal artística inconfusible i de Figueres, eh? No ens en oblidem. També ens acompanyarà en Josep Alegrí, amb qui parlarem d'educació i de qüestions que ens afecten tant a les aules com a les famílies. I també tindrem avui amb nosaltres el retorn d'Àlvar Fortian, qui un dia més ens acostarà al món de la tècnica estructural. Així que una hora per reprendre la rutina amb energia, per compartir coneixements, reflexions i, sobretot, música. Això és Entre Hores, d'11 a 12, cada dia a Ràdio Vilafant i amb Ivan Yerpes al control tècnic.
6: D'11 a 12, Entre Hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: Com dèiem, avui dediquem el nostre espai musical a una de les veus més potents i reconegudes de la música espanyola. Mònica Naranjo va publicar el Desatame l'any 1997 i la cançó es va convertir en un dels grans èxits de la seva carrera sense posar-hi aquí cap dubte, sense ni un. Una barreja de pop, de dramatització i una veu espectacular que també va consolidar la seva imatge com un artista totalment diferent i inconfusible. Així que avui, per començar aquesta nova edició de Entre Hores, comencem amb ella, Mònica Naranjo i Desatame.

0: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
1: I el que toca ara, quan són les 11 i 10 en directe des de Ràdio Vilafant i en directe des de Entre Hores, és parlar del món educatiu. I ho fem una temporada més amb el director pedagògic de les Escolàpies de Figueres, Josep Alegrí. Bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
1: Molt bé, i tu? Suposo que moltes coses per explicar, perquè el curs ja fa com un mes, més o menys, que ha començat, no?
2: Doncs sí, i tant, i ha començat i ja, bueno, ja el que dius tu, ja hem agafat el ritme.
1: Sí o què?
2: Sí.
1: S'agafa ràpid o costa una miqueta cada curs? Com ho veus, això? Com ho sents?
2: Bueno, suposo que això cadascú deu anar per dins. No, però si t'agrada la feina, jo sempre explico, i segurament ja m'ho heu sentit més d'una vegada, que la feina de mestre és de les millors feines que pots fer, o almenys personalment, és la meva opinió. Per tant, doncs, escolta, sí, quan després d'aquelles vacances tan llargues que sempre diem, doncs costa una miqueta tornar-hi, però la que estàs a l'aula amb l'alumnat, bah, és fantàstic.
1: A qui costa més, als pares, a les famílies o al professorat? Quina sensació tens tu, Josep?
2: Puc deixar de contestar la pregunta?
1: Val. Passa palabra.
2: Passa palabra, no? Josep, això és com tot, hi ha de tot.
1: Sí, clar, és molt personal, no? Unes famílies et diran que ells, unes criatures et diran que elles, i el professorat dirà, doncs, que vosaltres, escolta'm.
2: I tant, escolta'm.
1: Hi ha d'haver diferents opinions i versions.
2: I tant.
1: Josep, quin és el tema que ens proposes per començar i arrencar?
2: Doncs mira, repassava aquests dies, l'any passat vaig començar molt, molt canyero, o molt dur, o vaig molt pessimista, no?
1: Sí?
2: I aquest any me vaig proposar dir, no pot ser això, almenys al principi, anem a parlar de les coses que segurament són molt bones del nostre món i que malauradament, ja sigui doncs, per les condicions laborals, per les vagues que tots ens hem sentit a parlar, pels resultats de PISA o els no resultats, perquè també doncs, aquí segurament caldria estirar les orelles a alguna persona de més amunt, no?
1: Uh-huh.
2: Ja sabem, doncs, ostres, a mi m'agradaria ressaltar algunes de les dades que malauradament, quan tu les llegeixes en els mitjans de comunicació relacionades amb el món educatiu, evidentment, dius, mare de Déu, que malament que estem, però avui, com que em vull mostrar molt optimista, els hi vull donar la volta.
1: Doncs vinga, a quines dades t'estàs referint? Me sembla perfecte, no? Perquè és veritat, tu mires els mitjans de comunicació i tot és tan alarmista que no hi ha cap notícia bona.
2: Clar, per exemple, no? Quan surten aquests resultats de PISA, no? Que ja sabem que la nostra demarcació o Catalunya, doncs per motius X, no? I si ara ja comencem aquí a dir, ostres, és que només permeten

0: 5% de excloure alumnat, no? Un 5%. Bueno, esclar, però és que nosaltres aquí quan a vegades passem proves de competències, em refereixo a Catalunya, doncs aquest 5% no és un 5%, sol ser molt més elevat, que és el que van fer les direccions a l'hora de presentar-se en aquestes pistes. Però bueno, la lectura que en fem a nivell de mitjans de comunicació i a nivell de la població general és que amb aquests resultats això és un fracàs. Hi ha hagut una crisi educativa, hi ha hagut una davallada, no? I aquestes dificultats que hi ha a la lectura, les matemàtiques o les ciències, bueno, tots ens posem les mans al cap, no? Uh-huh. Però escolteu, jo per això vull ara mostrar-me optimista, no? Abans de jutjar l'escola i els que estem a les escoles, potser hauríem de mirar també en quines condicions treballen, perquè l'altre focus el tenim centrat en aquestes vagues educatives que, oi, oh, quants dies, i mira què passa, i... Però escolteu, això és com les vagues dels metges també, no? O d'altres sectors. Quan les vagues són tan repetides és perquè realment les condicions de treball han de ser molt difícils. Jo només vull posar aquí xifres, perquè la gent també entengui una mica quines podrien ser aquestes dades tan complicades.
1: Uh-huh.
0: I amb això vull dir, amb el panorama que pintaré, per mi les dades de PISA no són dolentes, són extraordinàriament bones.
1: Vaja.
0: Sí, doncs és que és aquí.
1: Sí, sí, doncs posem-les sobre la taula, va, així mira, donarem per exemple, una miqueta més d'informació.
0: La primera, no? Doncs amb dades recollides de l'any passat, del juny, doncs el 32%, com jo els dic als meus alumnes a classe, de cada 10 alumnes que tenim a Catalunya, més de 3 requereixen o tenen necessitats educatives específiques, per exemple, per raons socioeconòmiques. Això no vol dir que siguin nanos, doncs, que tinguin altres tipus de dificultats, sinó que és una qüestió més això socioeconòmica, però malauradament, i tots ho sabem, una part important d'aquestes mancances doncs també afecten a l'educació.
1: Clar.
0: Clar, és que és un de cada 3 alumnes, i tot i així els resultats són els que són, per tant jo vull mostrar-me això que us deia, molt optimista, no? I ara poseu-vos a la pell del docent. Un docent que ha de preparar una classe i que ha de tenir present de moment aquests condicionants, perquè quan parlem de raons socioeconòmiques ens podem trobar amb alumnes doncs que, bueno, vaig a panorames complicats. Sentim a parlar els desnonaments, no?
1: Uh-huh.
0: Et trobes a classe nanos que no tenen on viure, i que viuen en una casa d'acollida, o després tu els hi demanes, no sé, escolta, no t'has connectat avui al Classroom, no?, per internet. Escolti, profe, jo no tinc un ordinador on connectar-me. Ho faig amb el mòbil del meu pare, quan me'l deixa,
1: clar,
0: per exemple, no? I és clar, en aquests els hi hem de demanar aquests resultats que siguin igual de bons que qualsevol altre. Repeteixo, un de cada 3 alumnes està en una situació d'aquest tipus.
1: És molt, eh?
0: És molt.
1: Sí, sí, sí. I no són conscients, clar.
0: Clar, aquestes coses, no? I aquests alumnes, escolteu, tot i això i totes aquestes dificultats, aprenen, avancen, continuen estudiant, fan la feina i, per tant...
1: Estan escolaritzats, que ja és molt.
0: Aquí està, per tant, clar. Sí, sí, les dades són molt pessimistes. No, perdoneu, amb el que tenim, per mi, són bones. Uh-huh. Només faltaria. Va, segueixo?
1: Sí, clar.
0: El mateix anuari ens diu que el 36, per tant, aquí ja estem a punt d'arribar al 4 sobre 10, 4 de cada 10 menors es troba, encara més complicat, en risc de pobresa o exclusió social. Uau, aquí sí que ja és un pas més encara, no? Perquè la pobresa també entra a l'aula i et trobes, això també és basado en hechos reales, que molt sovint us dic a les pel·lícules, mestres que veient el panorama i el percal d'aquell alumne que t'arriba ara quan començarà a fer tramuntana o t'arriba el mes de novembre o desembre amb màniga curta i quan li dius a la mare et diu és que no tinc per comprar una jaqueta i la mestra doncs ja buscarem mans i mànigues per portar una jaqueta. Això passa aquí a Figueres, no passa...
1: Josep, perdona que faci un incís, però
0: sí.
1: Bé que hi ha ajudes si no tinc mal entès.
0: Mm-hmm.
1: No? Tothom recorre a aquest tipus d'ajuda que sé que hi són, perquè en moltes ocasions també tinc coneixement de que no hi van, no s'hi presenten.
0: Nosaltres, a nivell d'ajudes, per exemple, doncs les beques menjador, i la majoria, per no dir el 100% de la gent, les demana, les que evidentment pot accedir-hi, eh?
1: Sí, sí.
0: I és un gran plus, perquè com a mínim garanteixes que aquesta mainada tinguin un àpat calent, perquè també hem arribat a aquests nivells, en alguns casos, de mainada, que tu saps que si no dinen a l'escola,
1: no
0: sé què superar. Perquè probablement
1: o vés a saber què menja, sí. També, aquesta és l'altra.
0: Correcte. I amb aquestes coses del vestir, doncs també t'hi trobes. Aquí no hi ha una ajuda tan directa com pot ser un menjador, però és clar, després aquí ja hem d'anar a buscar altres tipus d'associacions i d'ajudes, no?
1: D'això preferia, no pas vosaltres, sí. Com a escola, només faltaria. Igual que el tema de la connexió també, no sé, a la biblioteca, vull dir que hi ha llocs que sí que poden accedir, però moltes vegades també els hi costa, o no troben el moment.
0: Bueno,
1: aquest seria un altre meló.
0: Clar, i aquí entraríem també amb l'altra qüestió de, és l'infant, és l'adult, no? Normalment l'infant, bueno, doncs s'apunta allò a un 100% de tot, perquè al final hi ha aquella innocència de l'infant, no? I a vegades depèn de l'adult, en aquest cas que tu dius, de si vol anar-hi o no, no? Uh-huh. Però va, una que segurament jo ho dic perquè aquesta, el meu pare, quan se'n va assabentar, em va trucar, i fins i tot em va dir, Josep, això és veritat? I li vaig dir, doncs sí, no? Escolteu, entre el 21 i el 25, 2021 i 2025, les actuacions dels Mossos d'Esquadra als centres educatius han augmentat un quasi bé 50%.
1: Buà, estem parlant post-Covid.
0: Post-Covid,
1: coincideix.
0: D'acord?
1: Però és molt.
0: Ens vien... Clar, és que estem parlant
1: de
0: un 50%, és moltíssim, i estem parlant d'actuacions policials.
1: I abans del 21... Més o menys el 20% seria difícil ara, no?
0: Però esclar, si ha augmentat quasi bé un 50%, doncs és que les actuacions, que evidentment aquí hi ha d'haver molts factors, no? Però no ho associem només automàticament a que hi ha més violència, d'acord? Els centres cada cop són més complexos, vivim situacions cada cop més complexes i que necessitem ajuda externa. Ho dic perquè la trucada del meu pare era dir, escolta, com és que ara els Mossos no hauran de venir a les escoles? Home, no hauran de venir amb la pistola, però sí que ens estem trobant amb moltes qüestions, i al final a l'escola es viuen situacions extremes, probablement no a dins, però sí que la persona, l'alumne, doncs ha viscut una situació de violència del tipus que vulgueu, perquè aquí també obrim el ventall, no? Situacions greus, i al final l'escola s'ha de convertir en un lloc segur, en un lloc on ells es puguin venir i estar tranquils, i per tant els Mossos també fan aquesta feina cada cop de debò més agraïda i més indispensable també d'atendre els centres educatius, perquè amb aquesta diversitat que hi ha, doncs la diversitat també es multiplica en tots els àmbits.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per això, el que us deia, anem-nos a mostrar positius, perquè amb el que anem sabent, déu-n'hi-do, aquest èxit educatiu, per molt que la gent ens digui, oh, quin desastre, les PISA. Bueno, escolti, és que si vostès sapiguessin el percal que, com molt bé deies tu, després de la Covid ens estem trobant, uau. Una més.
1: Encara?
0: Alumnat, sí, en tenim una altra dada molt xula, que aquesta també el departament hi està posant, bueno, fil a l'agulla, però per aquest curs s'han anunciat 2.141 aules d'acollida.
1: Això què vol dir, Josep?
0: Sí, l'any passat, per exemple, n'hi havia 500 menys. Què és una aula d'acollida? Doncs una aula d'acollida és aquelles aules que tenim, ja m'atreviria a dir que en la majoria de centres, que allà hi van algunes horetes els alumnes nouvinguts. Què és un alumne nouvingut? És un alumne, doncs, que ha arribat, ha aterrat a Catalunya fa menys de 2 anys i que, per tant, la seva llengua materna és diferent del català i molt sovint del castellà. Sí?
1: Sí.
0: I això, imagineu-vos, nosaltres ens estem trobant a l'ESO amb alumnat que t'arriba amb 12, 13, 14, 15 anys, que per normativa es mira l'any de naixement i te'l posen, o el posen en el curs que li pertoca per aquell any, però imagineu-vos, no? En plena adolescència, amb tot allò que ha de ser aquell dol o aquella dificultat que ha de representar abandonar a casa teva, el teu país, aterrar en un altre país, amb una llengua diferent, que probablement no hi entens gaire res, encara els castellanoparlants aquí tenen una petita avantatge, però imagineu-vos, no? Un alumne que t'aterra aquí de Senegal, de Gàmbia, de Romania, d'Ucraïna, i pum, a dins d'una aula de segon d'ESO o de tercer d'ESO, amb les teves matemàtiques, el català, l'anglès, els socials, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Si acosta per un d'aquí, imagina't per un nou vingut.
0: Esclar,
1: que no
0: imagineu-vos les dificultats. Per això, doncs, ja des de fa uns quants cursos, el departament, doncs, a poc, o ara ja de manera molt accelerada, ja repeteixo, 2.141 aules d'acollida hi ha actualment a Catalunya, que són aquestes aules on allà, durant un temps, curt o llarg, depèn, màxim com a molt hi poden estar 2 anys, no totes les hores, doncs estan allà, doncs, fent allò, una acceleració de la llengua catalana, en menys mesura també la castellana, o a vegades qüestions tan senzilles com, perquè això també ens hi hem trobat nosaltres, l'any passat també un dels companys, i em diu: Josep, en l'aula d'acollida hauríem d'ensenyar a obrir un ordinador.
1: Uah.
0: Clar, i dius, sí? Diu, sí, perquè tenim un parell d'alumnes que han vingut de vés a saber on, que no n'han vist mai cap d'ordinador. I per tant, imagineu-vos, doncs, si tot allò que funciona és digitalment, de llibres digitals, etc, etc, clar, és complicat, no, uh-huh, aquestes cosetes. Per tant, ostres, si amb aquesta altra dada, doncs tampoc anem tan malament. I l'última, que sé que no sé com anem de temps.
1: Malament.
0: Doncs l'última, que també és molt grossa, i acabo. Abandonament escolar prematur.
1: Ja veus.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quasi bé, el 15% de l'alumnat abandona, un tercer, un quart d'ESO, el 15% dels alumnes abandonen o no acaben, ja no dic no graduen, no acaben el curs.
1: Uah. Sí? Déu-n'hi-do. I amb tot plegat, què hem de fer, Josep? Perquè, doncs, vaja xifres que ens has donat avui,
0: Doncs, escolteu, anem a valorar el món de l'educació, anem a valorar els docents que amb molta il·lusió acompanyen els nostres fills i filles, i anem a mostrar-nos optimistes, perquè amb tot el que cau, la cosa encara rutlla.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Josep Alegrí, per haver-nos acompanyat aquesta estoneta com a director pedagògic de les Escolàpies de Figueres. Gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Espero que amb millors resultats que aquests.
0: I tant que sí. Esperem. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Entre hores, amb Mercè Munt.
3: I continuem amb ella, amb la nostra protagonista d'avui, que és Mònica Naranjo, i una de les cançons que més ha marcat la seva trajectòria. Sobreviviré es va publicar l'any 2000 i també es va convertir en tot un himne de superació i de força personal. El tema és una adaptació de I Will Survive, però també una personalitat pròpia i una interpretació vocal que ha fet que la versió de Mònica Naranjo també sigui molt i molt recordada.
4: Tengo miedo, lo mismo que tú.

0: torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
8: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
9: ¿Qué problema hay?
8: Algo cambió.
10: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
8: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
9: ¿Y?
8: Nosotros.
7: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
9: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
11: ¡Ya basta!
9: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
12: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
7: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
13: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
14: Bienvenido.
15: Creo que necesita uno más grande.
14: ¿Qué te parece?
16: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
7: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
16: Intentas engañarme.
14: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre hores d'11 a 12.
2: I ara recuperem una altra de les grans cançons de Mónica Naranjo, Pantera en Libertad, que forma part de l'àlbum Palabra de Mujer i es va publicar l'any 1997, un disc fonamental també en la seva trajectòria. La cançó utilitza la imatge d'una pantera per parlar de llibertat, de força i independència. Una altra mostra del caràcter intens i teatral que defineix l'artista Mónica Naranjo.

0: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores a Ràdio Vilafant 107.3 FM.
1: I també avui ens fa molta il·lusió poder recuperar un dels col·laboradors d'altres temporades a Ràdio Vilafant de les Veus del Matí, com és l'Albert Fortian, que li donem la benvinguda a aquest nou projecte, a aquest nou format que és Entre Hores. Bon dia, Albert.
2: Bon dia, Mercè. I bon dia, Ivan, i bon dia a tothom.
1: Com estàs?
2: Molt content. Sí. Molt content de començar la temporada. Per mi l'any comença al setembre, igual que la mainada va al col·le, doncs per mi l'any comença al setembre i tot just hem començat i molt forts.
1: De fet, diuen que hauria de començar l'any també al setembre-octubre, perquè és quan comença tot, no? Que ens refem molts plantejaments.
2: Sí, històricament va haver-hi, tinc entès que hi havia, bueno, el senyor Gregorià, no?, que va fer el seu calendari i va fer 12 mesos l'any i va fer bastantes coses a la seva manera. Desconec el sentit, però tinc entès, potser m'equivoco, que anterior a ell els anys duraven 13 mesos, els mesos 28 dies, i era més coherent. Per el tema de que, clar, cada dia 1 era dilluns i cada final de mes acabàvem la lluna, no? Igual.
1: Ets un pou, de saviesa, Albert. És que te faig qualsevol pregunta i ets capaç d'anar-te a tota la història, si cal, no? Tu et dediques a la tècnica estructural, que és una metodologia, doncs, que ja arrossega uns quants anys.
2: Sí, jo fa 8-9 anys que estic aquí amb aquesta tècnica, però aquesta tècnica ve de molt més enllà. És una tècnica que ens ve heredada de curanders i neix aquí al costat. Uh-huh. Va néixer ben bé a Lledó i es va desenvolupar a Puntós. Bueno, i segueix desenvolupant avui dia. El que, bueno, una tècnica que abans era més coneguda com l'espallat o l'espalladura, ha anat derivant i evolucionant, d'alguna manera diria jo, evolucionant, perquè contempla coses que abans no s'entenien. Abans et feien l'espallat, et veien que no anaves recte, anaves tort i et recol·locaven, i ara es fa el mateix, però es busca una emoció que ho hagi causat, entenent que el cos està bé. Si no està bé, és per algo emocional. Mm-hmm. Diguéssim, una cosa que justificaria això seria, per exemple, si ens tallem, ni posem intenció o no, el tall es cauteritza, es tanca la ferida. Si ens donem un cop es desinflama, i si ens trenquem un os es solda. Però a vegades ens podem trobar que, per exemple, ens enfadem i no resolem. Podem oblidar-nos-en, però dins nostre l'enfado segueix allà. Això acaba afectant d'alguna manera el cos. I és d'aquí que el cos vol restaurar, però no depèn del cos gestionar-ho. Li pertocaria la ment, i aquesta ha fet un treball d'oblidar-se'n, en comptes de treballar-ho. I aquí intervenen les creences, moltes vegades. Si jo crec que el millor és no pensar-hi, en comptes d'afrontar-ho, o de veure-ho en perspectiva i buscar-hi un altre sentit, fins a fer les paus amb aquell conflicte emocional, el que faig a l'oblidar-me'n és que trec de la meva ment conscient el conflicte, però de la meva ment no conscient, no. I això afecta el cos.
1: És allò que ho anem guardant en un calaixet, no? I allà es va quedant tot el que anem emmagatzemant, que no volem veure, i després tard o d'hora, no? El cos ho somatitza, que diuen.
2: Sí. Les tècniques holístiques contemplen aquesta part i també contemplen la part heredada. És a dir, si això, com bé dius, no?, que ho vas guardant en aquest baúl, jo no ho resolc, no només em passen a mi, sinó que també ho transmeto als meus descendents. I clar, anem acumulant una maleta, no? A mi m'agrada molt pensar així, perquè un cop penses així, te'n dones compte que hi ha moltes coincidències. Una d'elles, per exemple, és, si heredo molt dels meus avis, els meus avis van viure una guerra, van passar fam,
1: sí,
2: van haver-hi moltes injustícies. En canvi jo, i molts de la meva edat, mai els hi ha faltat un plat a taula. Però mengem com si no hi hagués un demà. I pobre del que fiqui la mà en el nostre plat. Ens tornem ben agressius. I ens entra un mal humor si no tenim el menjar a l'hora.
1: Això que seria una memòria ancestral?
2: Sí, és el que s'ha transmès. El que, perquè ho han patit, i allò, la ment d'aquell ésser viu, no diria un humà, sinó un ésser viu en si, ho va registrant. Aquell ordinador va registrant aquells inputs. I ho transmet, perquè no entén raons la ment. Entén coses pràctiques, útils, ja sigui per la utilitat quotidiana, com perquè ho has utilitzat, sigui bo o sigui dolent, ho has anat repetint, com si és per instint de supervivència, no? O sigui, partem la mà del foc quan ens cremem i no ho fem conscientment, perquè el bitxo anterior a nosaltres que no va apartar la mà no es va reproduir, segur que no, es va cremar sencer, no? I el que va apartar la mà o va fugir del foc s'ha pogut reproduir. Llavors això, aquelles ments van gravant aquests inputs. Per què un bebè plora? Ningú li ha ensenyat. Per què plora un bebè quan té gana? Perquè ja té aquell programa fet, no? Nosaltres tenim molts programes i en creem de molts, com m'explicava, no? El conduir. Primer cop que conduïm, ho fem fatal. Però quan ho fas 40 vegades, pots estar conduint sense pensar que condueixes, fent qualsevol cosa menys conduir. Igual en bicicleta, igual ballant, igual cuinant, igual fent qualsevol cosa. Quan algú fas moltes vegades, la ment diu, això és útil, ho registro. Però no només ho registro per mi, sinó que si és molt útil o és molt important, ho transmeto.
1: Clar, transmetem tant les coses bones, entre cometes, com les dolentes, no?
2: Sí, sí.
1: Clar, i aquí lo interessant és poder discernir una miqueta el que ens interessa, el que repetim, el que hem creat nosaltres, no? Mm. Seria això, Albert?
2: Sí, clar, aquí hi ha dues maneres d'afrontar aquestes coses. Des del conscient i l'altra des de, pues, a través de tècniques que treballen al no conscient, com tècnica estructural, que és el que faig jo, no? Quan jo necessito treballar-ho des del conscient és que necessito canviar creences de molts tipus, creences de com crec que sóc jo, de com crec que és la humanitat, de com crec que és el joc de la vida. Per exemple, creure que treballar és dur, que treballar és fer molt a canvi de poc, em condicionarà a que a mig i llarg plaç la meva realitat es crearà així i tindré una feina precària que no em portarà a estar a ple perquè ho he creat jo amb les meves creences.
1: El que penso creu?
2: Sí, totalment. A mig i llarg plaç, no immediatament, perquè ja hi ha unes formes fetes, però si jo crec que això és dolent per mi, al final acabarà sent dolent per mi. I si crec que el treballar és algo que et porta molt, a canvi de molt, és clar, sempre que sigui coherent, puc aconseguir tindre una feina amb la que m'ho passi bé i guanyi bé per viure. Sí, la feina que sigui, la disfrutaràs. Però clar, mentre la teva creença sigui que el treball és dolent, mai aconseguiràs veure que existeix això. Igual amb la feina, igual amb qualsevol cosa.
1: Sí, sí, era un exemple aquest. Mm.
2: Quan jo crec que no em puc curar d'això perquè m'ho han dit o perquè jo estic ficant un pes sobre d'una circumstància, no? Si jo crec que em puc curar, estic segur ajudant a que pugui passar. Igual amb tot. Llavors hi ha una part conscient, que jo desmonto les creences que tinc per tal d'anar a favor de del canvi positiu, no? Com bé deia Einstein, no pots esperar resultats diferents fent el mateix. Ergo, espera resultats diferents fent-ho diferent. Val, i llavors hi ha l'altra part no conscient, que és el 92% de la ment com funciona, eh? Està demostrat que opera 200 vegades més de pressa que la ment conscient i no sabem què opera. Val, què hi ha allà? Pues les memòries. Hi han coses que jo no puc arreglar conscientment, per molt que mediti, per molt que faci dieta. Hi han comportaments que tots ens ha passat que davant d'una circumstància que no entenem, la nostra forma de reaccionar va en contra de la nostra forma de pensar conscient. Reacciones d'una manera que et sap greu haver-ho fet. I no saps per què. Perquè algú dins del no conscient s'ha disparat i t'ha dominat. Qui ho arregla, això?
1: Qui?
2: És aquella motxilla,
1: bona pregunta.
2: Aquella motxilla que portem darrere. Jo ho visualitzo així. Imagina't una motxilla que portes darrere. Tu la veus? No. Però depèn del que hi portis, pot pesar o no.
1: Ah, la sents.
2: La sents, exacte. Llavors, a mi m'agrada molt aquesta tècnica perquè quan la vaig provar em vaig donar compte que duia una maleta molt pesada i aquesta tècnica me la va buidar. Lo bonic d'aquesta tècnica és que no em va fer anar a recordar res, ni anar a fer reviure, ni em va canviar la manera de ser, però sí que d'alguna manera algo va fer que mentre buidava aquella motxilla, per davant meu passaven pedres, passava sorra, deia, aquests granets de sorra no els identifico, però tot el volum de grans de sorra que se m'han tret notava la lleugeresa, però a vegades em treia una pedra grossa i deia, ui, això ja sé el que és, no? Allò de reaccionar de forma impulsiva davant de la falta de quan tens gana, allò va desaparèixer i ho havia viscut tota la vida i mira que ho havia intentat resoldre i bum, allò m'ho va treure. Per què? Perquè no era algo que tingués que portar jo. Portava aquell pes però no em pertocava, doncs allò m'ho va treure. I clar, jo ara hi he entrat, això, i facilito aquesta tècnica a molta gent i ve gent de molt de lluny recomanada perquè va funcionant. Segons també anem a la part, amb la part conscient, si jo no vull prescindir d'estar preocupat, sempre patiré ansietat, és igual a qui vagi a visitar, és igual al que em prengui. Si jo no vull estar ocupat sinó preocupat, tindré ansietat perquè és un excés de futur i provoca ansietat, és una acció-reacció. Només té el dolor al cos per dir-te que algú no està gestionant bé conscientment. I si tu no vols escoltar el cos, cada cop farà més mal. des del meu punt de vista, eh? Vull dir, respecto qualsevol altre tipus d'opinió i oberta a qualsevol altre tema de debat que vagi diferent al que jo plantejo. Però a mi em quadra, a mi em quadra. La gent que diu, vale, ja no em vull preocupar, sinó ocupar, m'ocuparé, oh, deixa de tenir mal de cap. Curiós, eh? I no faig de psicòleg, ni molt menys, eh? Ni tampoc entro a xerrar amb la gent. Jo la consulta, els aplico la tècnica i la tècnica treballa amb ells. I va fent el ritme de cada un. El que no es belluga en el temps que triguen a integrar tot això, que són setmanes, mesos, on els acompanyo, llavors hi ha una part conscient.
1: Álvaro, portes molt de temps, com bé deies al principi, treballant en molts casos, amb moltes persones. No anirem els primers perquè ho has explicat moltes vegades, però sí que m'agradaria ara, per anar ja tancant una miqueta avui el tema, no sé si tens alguna experiència que digui, ostres, mira, doncs recentment amb aquesta persona que venia amb aquesta patologia o amb aquest tema, doncs s'ha pogut resoldre d'aquesta manera, que sigui com impactant per tu. Vaja. N'hi ha moltes, eh? Ja sé que n'hi ha moltes, o una que et vingui, és igual, no té per què ser recent, no?
2: Aquest cap de setmana he estat donant un curs en el meu centre d'Olot, que per cert demà hi faig una xerrada a les 7 de la tarda, i en acabada la formació vaig atendre a dos clients que són amics, que, bueno, ell és amic, va venir amb la parella i la nena, i la nena tenia un problema, i la nena era petita. A la tècnica, el protocol, em va dir, treballa la mare, no?, perquè el conflicte de la nena...
1: És de la mare.
2: És de la mare, fa de mirall, siguin tan petita. I és curiós perquè fent-li la sessió a la mare, la nena se li resol, sense haver-li treballat a la nena.
1: Així, de manera automàtica?
2: Bueno, depèn del procés, depèn...
1: Clar,
2: de...
1: depèn del tema.
2: I depèn del tema. Clar. Però en molts casos, molts temes que s'han anat mirant, això ja m'ha passat altres vegades. No treballar a una mare o un pare, segons l'edat, i que el nen resolgui, m'ha passat moltíssimes vegades. I quasi sempre m'he trobat aquest perfil a Olot. No és que sigui algo que passi a Olot, sinó que
1: a donar la casualitat,
2: sí,
1: no?
2: Perquè tinc també centre a Figueres, i a Figueres poder només m'ha passat un cop, si no recordo pas més, però que a Olot m'ha passat molts cops. I de venir-me, inclús la primera vegada me'n recordaré també que em va contactar una mare dient, mira, t'he trobat per internet i crec que com ets un noi i el meu nen de 6 anys potser amb una dona li serà més difícil obrir-se, i amb un noi doncs així no? T'he vist la foto i dic, doncs potser me sembla que amb ell el podràs ajudar i s'obrirà amb tu. I vaig dir, vale, un moment, vaig mirar el protocol i me surt, has de treballar la mare. I li vaig dir, doncs
1: no,
2: em sembla que sembla que t'hauria de treballar tu. I ella, no, i vaig dir, tranquil·la, si no anirem amb el nen. I els dos dies em va dir, vale, va, treballem a mi. I el nen no l'he vist més, però aquesta noia, després del canvi que va fer el nen a l'escola, ha fet el curs, els dos cursos que faig jo, i ho facilita aquesta tècnica ella, per si no ha deixat la feina ni molt menys, vull dir que és un plus que fa per ajudar el seu entorn i tal, però perquè hi ha canvis evidents. I això mateix aquest cap de setmana em passava, que com a algo curiós, no?, de com és la ment humana i tot, doncs bueno, aquest era una anècdota, com moltes podem dir.
1: Álvaro Fortian, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Si algú vol una mica més informació sobre la tècnica estructural, on et poden trobar?
2: Em podeu trobar a Figueres, al centre Arunai, també em podeu trobar a Olot, al centre Calma, i si no també em podeu enviar un WhatsApp, que seria la part més pràctica, més ràpida, sense compromís, per preguntar el que faci falta, al 678 75 10 75. També tinc Instagram, sóc Álvaro Fortian. I gràcies, Mercè. Gràcies, Ivan, per fer-ho possible.
1: Gràcies a tu per venir.
2: Merci.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Entre Hores, una hora per descobrir, compartir i gaudir.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: No és una hora més, és Entre Hores.
1: I posarem el punt i final per avui en aquest dimarts 13 amb una de les cançons més ambicioses de Mònica Naranjo, Europa, que va ser publicada l'any 2008 i ens mostra una artista molt més madura i també dramàtica. La cançó és una producció èpica amb una interpretació vocal espectacular que parla d'una Europa que mira enrere i recorda el seu passat. Així que és una manera intensa, com dèiem, de posar el punt i final al nostre dimarts musical. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació d'enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Hola. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta Segona, Yolanda Díaz, i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al Punt de Trobada.

0: Un inici una mica complicat. Benvinguts al Punt de Trobada. Nova edició. Iniciem nova setmana del Magazín de Comarques de Girona, que amb la coproducció de la xarxa tirem endavant des de Girona FM, Ràdio Vilafant i Ràdio L'Escala. Rebeu les salutacions de Miquel Pagès. Avui començarem a Girona amb una entrevista al periodista Jordi Grau per parlar dels Premis Mosques de la Comunicació que celebraran demà dimecres. Continuarem a la cuina amb les pomes de protagonistes. A la segona mitja hora coneixerem Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la confraria de pescadors de l'Escala, que ens explicarà què són els escanapelats. I tancarem davant l'ordinador amb els consells del nostre informàtic de referència. Abans de res, connectem amb els nostres companys en Ràdio Vilafant. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ivan,
1: bon dia, Miquel.
0: Ets per aquí?
1: Estic per aquí. Home, sí, ara després sí, d'aquest pont. Estem preparats ja, eh?
0: Com ha anat aquest pont tan llarg?
1: Home, saps què passa? Que quan més dies de...
0: A mi se m'ha fet llarg, eh?
1: A mi curt. Anava a dir, quan curt. Més dies de festa tenim, com que fas
0: tinc
1: més activitat...
0: Tinc la sensació que ja treballem massa, no? Arribem amb una rutina que dius, ostres, encara no hi he de tornar.
1: No, jo la veritat, aviam, la rutina és necessària, ja ho sabeu, eh? Però que és veritat que quan més dies de festes tens, t'organitzes amb més activitats i després et fa curt. Fas curt.
0: Sí, sí, potser sí. I anant Said, des de Girona FM. Said, i a tu què tal?
2: Bon dia i bona hora. És que parlàveu de coses curtes i m'heu donat pas a mi, eh? No, el pont meravellós. Meravellós perquè he anat de casament.
1: Vull dir,
2: casament dissabte, diumenge el postcasament, que li en diuen ara, que són aquestes coses que hem importat, suposo, de fora. I rei.
1: I dilluns també, no?
2: Dilluns vaig estar escoltant... Dilluns era resurrecció, però em venia al cap aquella frase del Gavaldà que era que els amics es casen i tornen.
0: I vas poder ressuscitar del casament o no?
2: Sí, complet. Aquí estem. Si no, podem dir que passen 6 minuts al punt de les 12, eh? Que estem en directe, que això no és pas cap gravació. Eh?
0: És que hi ha casaments i casaments, ja ho saps tu, i últimament n'hi ha cada un que s'allarga que bé...
1: Setmanes.
0: I n'hi ha d'una setmaneta, N'hi ha d'una setmaneta, eh?
2: És el que et dic, però no, a mi m'ha passat volant, meravellós cap de setmana i el que et deia abans, que ha passat desapercebut, que els amics es casen i truquen menys.
0: Avui tenim un contingut molt ampli, si us sembla. Comencem? Som-hi?
1: Som-hi.

0: Doncs el primer que fem és anar cap a Girona. Demà mateix s'entreguen les mosques de comunicació. Said, ets amb un dels protagonistes, oi?
1: Amb el protagonista. Anem per parts. Cada any
0: amb l'amo de tot. Amb l'amo de tot.
1: La persona que més mana, segurament. Però anem per parts. Els periodistes gironins es reuneixen per reconèixer qui els facilita la feina i també qui els la complica. Són les mosques de la informació, els guardons que organitza precisament la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, la mosca grossa que es concedeix a la persona o entitat que més ha facilitat la tasca informativa dels periodistes, i també la mosca borda. Tot i així, també tenim la mosca de Sant Narcís i també la mosca del col·legi. Vaja, tot mosques. Ara sí, parlem amb la persona que més mana, probablement aquí a la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes. Jordi Grau, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Esteu molt de punyetes, això, demanar aquí un periodista més fent la feina que toca.
1: Escolta'm una cosa. Primer de tot, les mosques. Jo ja ho he avançat una miqueta, però tenim 4 mosques a destacar. La mosca grossa, la mosca borda, la mosca de Sant Narcís i la mosca del col·legi.
2: Sí, però seran 5 perquè de mosques del col·legi aquest any en donarem 2.
1: Epa!
2: Veus?
1: Què són exactament les mosques, Jordi?
2: L'any 1985...

0: de periodistes, de que s'havien ajuntat l'antiga associació de la premsa amb periodistes que diguem-ne que no podien accedir a la associació de la premsa. Es va pensar que fer una festa que és gremial en el bon sentit de la paraula, una festa per trobar-nos a tots els periodistes i es va tirar endavant, i llavors es van buscar un motiu, que era donar les mosques. Aquella època se'n donaven moltes més, perquè hi havia la mosca mediterrània i tal. Per què les mosques? Doncs perquè Narcís Jordi Aragó era una persona, diguem-ne, molt de Girona, molt de missa, i el tema de les mosques doncs li va semblar interessant per tal de tirar-ho endavant. I a partir del 1988, que es varen entregar les primeres mosques, millor dit, va ser per Sant Francesc de Sales del 89, però es varen concedir el 88, doncs es donaven aquestes mosques, que intentaven ser diferents, que eren les mosques de la mosca de Sant Narcís és, diguem-ne, la mosca que s'atorga a la persona que, diguem-ne, que per la seva feina o per la seva condició, diguem-ne, ha portat el nom de les comarques gironines arreu del món. Es lliura a persones o entitats que hagin destacat per la defensa dels drets col·lectius o que hagin difós la realitat gironina més enllà de les fronteres naturals. Mm-hmm. I aquí, doncs, s'ha entregat moltes mosques des d'aquell any. El 2006, entra una nova junta, i va ser un any, el 2005, que no es van entregar les mosques, i va haver-hi com un replantejament, i la nova junta, liderada per en Narcís Genís, en la que jo també hi era en aquells moments, va reduir el nombre de mosques i les va deixar tal com són ara mateix, que són la, diguem-ne, la mosca de Sant Narcís, unes mosques del col·legi que s'atorguen a professionals o entitats que considerem que han treballat pel bé del periodisme, i llavors hi havia, des del principi, les úniques mosques que van per votació popular entre tots els periodistes de Girona, col·legiats o no, que són la mosca borda i la mosca grossa. I aquest any, si vols, te dic jo, perquè
1: home, i tant,
0: vaig tirant, aquest any mira, aquell primer any que es va fer, des de llavors, és a dir, qui ha rebut les mosques de Sant Narcís? Doncs mira, el primer any la va rebre el primer any, després de la nova modalitat, la va rebre Lluís Llach, la van rebre la gent del Bulli, l'ha rebut la gent del celler de Carroca, l'ha rebut els tres germans Boades, els tres metges Boades, que són els que van descobrir la síndrome Broada, l'han rebut tots els restaurants de Girona que tenien en el seu moment Estrella. Michelin, l'ha rebut Marc Gasol, l'ha rebut el Girona, l'ha rebut quan va pujar primera, l'ha rebut l'Uni Girona, etc. I aquest any varen pensar, i per decisió de la Junta, que s'entregaria a la Sílvia Pérez Cruz. No sabíem, com ho varen decidir, que també li donarien el Premi Nacional de Cultura, que el va rebre la setmana passada. Per tant, vol dir que no anàvem tan desorientats.
1: Això respecte a la mosca, aquesta és la mosca de Sant Narcís? No, sí, és la mosca de Sant Narcís, i ens n'aniríem cap a la... cap problema. Escolta, poc a poc i bona lletra.
2: Un segon. És temps d'angustipats, estem en temps d'angustipats, sí, aquests dies.
1: És d'aquells moments on, saps, vull dir, ens arriba aquesta fredor. Això són les mosques, que entren, s'entrevessen.
3: Això són les
1: mosques. Que entren i s'entrevessen.
2: Seria la mosca collonera, aquesta,
3: Exacte.
1: La mosca collonera.
3: M'heu de perdonar, m'he quedat una mica sense veu.
1: No, escolta'm una cosa. No, aguantem. Sí?
3: I tant que sí. Sí.
1: Ah, mira, sí. Va escalfant això una altra vegada.
3: Es va escalfant i ja tornarà a venir.
2: El periodista s'han d'escalfar i treure de la veu d'on sigui.
3: Exacte.
1: Home, només faltaria. Doncs escolta, Sílvia Pérez Cruz, mosca de Sant Narcís. Mosca del col·legi. En aquest cas m'has dit que n'hi hauria dues.
3: N'hi haurà dues. Una per un històric del periodisme gironí, que és en Josep Víctor Gay Frías. Josep Víctor Gay Frías és la persona que va ser redactor en cap del diari Los Sitios, a l'època aquella que es deia Los Sitios, sí, i que pertanyia a Medios de Comunicació Social de l'Estado. Després va ser durant uns mesos director del diari de Girona, i va fer també una llarga trajectòria en el món de la Diputació de Girona, que hi va treballar-hi un temps, i del Bisbat, i encara ara, que en té 80 i uns quants, encara cada dia va a les oficines del Bisbat de Girona, diguem-ne, per donar suport a la tasca d'en Xavier Roca i l'Àngel Rodríguez com a membre de l'equip de comunicació. I ens hem considerat que per la seva llarga trajectòria

0: història mereixia ser reconegut. I l'altra és també per una, anava a dir històrica, però ara se m'enfadarà perquè és una persona jove i molt activa, però és una històrica perquè va ser la primera veu femenina de Catalunya Ràdio. Val. La periodista gironina Àngels Brunzoms. Mm-hmm. que en aquells primers anys va presentar programes molt recordats tant a Catalunya Ràdio com a TV3, programes musicals. Ella després va fer un gir, va treballar també a Televisió Espanyola, al País, va estar visquent uns quants anys als Estats Units, on feia de corresponsal. Uh-huh. I darrerament que va tenir s'ha especialitzat en periodisme cultural i de gènere. Uh-huh. És periodista col·legiada, és doctora en comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i porta més de 40 anys de trajectòria vinculada al periodisme, la cultura i la música. És autora de Animals de Rock and Roll, Una mirada musical i social a l'Espanya als anys 70 i altres publicacions.
1: Mm. Molt ràpidament, la mosca grossa és la que tothom vol rebre, o gairebé tothom, que en aquest cas és la que dona el premi, o premia en aquest cas, en reconeix la tasca que ens ho ha posat fàcil a nosaltres per entendre'ns en el dia a dia.
0: Exactament, és allò, això, com es va muntar en aquella època, se li va donar el nom aquest de borda i grossa, és allò dels premis Naranja i Limón, aquelles coses que es feien, i que es varen muntar com una clocada d'ullet amb la gent amb la que ens fèiem, és a dir, no hi havia ni la mala fe, ni la punyeta, però això amb els anys s'ha complicat, ja t'ho explicaré després si vols. Aquest any la mosca grossa té 5 candidats, que és el Departament de Premsa dels Bombers, per la feina que varen fer durant els focs d'aquest estiu, que varen facilitar la gent i que han estat nominats. He de dir que aquestes són les úniques mosques que van per votació popular, que els periodistes poden proposar-los i entre els més proposats arriben a la final i després es voten. El Departament de Premsa dels Bombers, un company periodista, en Francesc Sánchez i Carcasés, en la seva qualitat de director artístic del festiu, entre d'altres coses, la Glòria Ametller, que és la responsable de comunicació a la Regió Sanitària de Girona, la Marta Rubio, que és tècnica de comunicació de l'Ajuntament d'Arbúcies, i l'Olga Reixac, que és responsable de comunicació de l'Ajuntament de Figueres. Aquí passen dues coses curioses. La Glòria Ametller ja havia guanyat la borda, la dolenta en el seu moment, però també ha guanyat la grossa, és a dir, les té totes dues, i una de les persones candidates, que és l'Olga Reixac, en el seu moment també va guanyar la dolenta, la borda, i en canvi ara està nomenada per la bona, la qual vol dir que alguna cosa deu haver canviat amb el seu tarannà i la seva manera de fer, i estem molt contents que sigui així.
1: Això, o que les vitrines estan encara per omplir i que qualsevol vol un premi, també.
0: Ah, mira,
1: també hi ha
0: això.
1: Maneres i maneres.
0: En Saïd, per exemple, en vol un de premi, sempre, jo crec que...
1: Jo vaig arribar als premis del col·legi com boig, però vaja, com boig també crec que es quedarà o no el que s'emporti la mosca borda, que en aquest cas els nominats aquest any quins eren?
0: Sí, hi ha 4 nominats a la mosca borda. L'equip de comunicació de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la seva coordinadora Anna Riera, bàsicament ha estat nominada per la complicació que molts companys periodistes diu que tenen quan se'ls hi fan peticions. També hi ha l'oficina de comunicació del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, amb la persona d'Esther Domingo, que precisament fa una setmana que va deixar de ser-ho, però que vindrà per les complicacions que hi ha. Un que a mi m'ha sorprès molt, perquè és un tio molt xarmant, que és el company Jordi Caupena, però ara és el cap de l'oficina de comunicació del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, i sembla que es dedica a controlar massa, i això ha molestat a determinada gent. I finalment repeteix el que va guanyar l'any passat, que és David Torres, director de comunicació del Girona Futbol Club, que ha tornat a estar nominat, diguem-ne. Veurem què passa. Demà ho sabrem.
1: He de dir que l'any passat va guanyar per la porta gran.
0: Sí, sí, sí, va ser un...
1: I va ser un bon espectacle que no revelarem pas ara, vull dir, perquè així la gent ve cap a les mosques. Per cert, anava a dir, o sigui, jo sempre t'ho dic, també, vull dir, penso que els periodistes gironins agraïm moltíssim la cita, perquè és una excusa boníssima per poder reunir-nos tots, vull dir, sí que també tenim el Rahola una miqueta més endavant, sí. Però crec que ara per donar la benvinguda a la reentrer una miqueta de la temporada abans de Sant Narcís, I vaja, sempre, Jordi, al principi hi ha un discurs on, si més no, reivindiques la professió.
0: Sí,
1: i l'estat
0: sí,
1: de la professió. És com el discurs del rei, però de les mosques.
0: Sí, el que passa que els últims anys li he cedit a la Susana Quintana, que és la vicepresidenta, que és la que diu les coses sèries, i jo me'ls reservo la part final, que és l'entrega, diguem-ne, de les mosques, que allà faig el meu discurs amb un to una mica més de conya, eh? Tot i que sí que és veritat que en els últims temps amb l'entrada a les xarxes i tot això, hi ha com una agró que abans no hi era. Abans, a veure, les mosques bones i dolentes, en Quim Nadal les havia rebut, en Xavier Sot les havia rebut, moltíssima gent i venien, feien un discurs. Ja recordo el del senyor Ramon Buixadors, que com a president de la Fundació Gala Dalí, que ens va acollonar de dalt a baix amb un discurs magnífic, divertit, irònic i tal. És una mica això el que busquem, no? En canvi, darrerament hi ha com aquella agró, aquella cosa que s'ha traslladat al món del periodisme, que no és periodisme, que s'ha traslladat a les xarxes, i que hi ha determinada gent que són instagramers i tal, que fan unes determinades coses. Doncs això s'ha traslladat, i a mi em sap una mica de greu, perquè jo crec que, escolta, que fer una clocada d'ull, una picada d'ull o un petit calbot per alguna de les coses no passa absolutament res. Aquesta mosca borda l'ha rebut moltíssima gent, polítics, entitats, el Patronat de Turisme de Girona, escolta, i no passa absolutament res. És ben bé allò, un toc d'atenció, un divertiment. I per cert, que no ho hem dit, això ho fem demà al Centre Cultural de Mercè, a les 8 del vespre, i està tothom, perquè molta gent diu, hem d'estar convidats. No, ja hi ha, està obert a tothom qui vulgui venir, i el que fem és això, un acte d'una hora i quart, un pica-pica, justet, perquè els periodistes són pobres, ja ho saps, i aquest és un acte gremial en el qual no tenim cap col·laboració directa, sinó que ens ho organitzem tots nosaltres.
1: És el que t'anava a dir, més enllà d'això, vull dir, aquesta mala maror, prou problemes teníem, potser, Jordi Grau, que més a més, ara se'ns hi suma una miqueta aquesta, digue-li com vulguis, vull dir, aquesta mala maror o aquest xup-xup que tenim al voltant.
0: Sí, diuen que el periodisme està en crisi, és veritat, els mitjans tradicionals, diaris, ràdios, han de competir amb les xarxes i les xarxes socials, com en els mitjans de comunicació, perquè jo crec que hem de ser tots una mica responsables del que fem. Les xarxes, diguem-ne, s'han convertit una miqueta en un femer. No tothom, però alguns ho han fet, és a dir, insults, baralles, des de l'anonimat és molt fàcil dir segons quines històries, però és que directament hem traspassat un límit, és a dir, abans teníem allò de que els fets són sagrats i les opinions són lliures, i jo crec que aquesta és la base del periodisme, però ara hem descobert que hi ha gent que es fa passar per mitjans de comunicació, nosaltres els hem batejat com a pseudomitjans, o directament com instagramers, que no són periodistes, que no compleixen un codi deontològic, que no responen davant de ningú perquè no tenen ni una empresa constituïda, i que a més fan coses que jo crec que és molt greu i que com a col·legi de periodistes tenim el deure de denunciar. Què vull dir? Doncs inventar-se fotografies per allà dient que ha passat una cosa que en realitat no ha passat, manipular determinats fets per donar una opinió i crear alarma i inseguretat, mentir directament, amenaçar, demanar que per publicar coses es cobra i que si no pagues no els pots fer, i tot aquest tipus de coses jo crec que són molt perilloses i que s'han de limitar. El periodisme és massa seriós perquè tot això ens ho barregi. Ara bé, estem en un moment complicat perquè hi ha molta gent que ha decidit informar-se a través d'aquesta gent. I insisteixo, es pot fer periodisme per Instagram? Sí. Es pot fer periodisme per TikTok? Sí. Es pot fer periodisme per les xarxes? Doncs també es pot fer si es fa bé. Si no es fa bé, si es fan totes aquestes coses, si es dedica només a insultar, si es dedica només a dir que s'ha de sortir a caçar moros, si es dedica a totes aquestes coses, això defensem que no és periodisme, que això és motiu de codi penal, que és allà on s'haurien d'acabar totes aquestes coses.
1: Tot i així, com que demà és un tema més festiu que no pas una altra cosa...
0: Esperem que sigui festiu, no, sapiguer, no se sap mai aquestes coses, però esperem que sigui festiu, sí, sí.
1: Vull pensar que sí, amb ganes també d'escoltar la teva glosa, Jordi, en aquest sentit, i vaja, vull dir, veure ja per últim tot plegat això de les mosques. No sé si és l'activitat més coneguda d'aquí de la demarcació de Girona. O competeix ahir amb els Premis Rahola.
0: Sí, el que passa és que els Premis Rahola, que el col·legi convoca juntament amb la Diputació, són uns premis periodístics. És a dir, allà hi ha també la voluntat de reunir-nos a l'entorn de l'entrega de 7 premis periodístics, de ràdio, de televisió, de digital, de premsa, de fotografia, etc, etc, de projectes digitals. I és una festa, diguem-ne, més seriós. Aquesta és una cosa més gremial, més acollidora, més divertida, en la que anem a passar-nos-ho bé i després a fer un pica-pica i a fer-ho, i els premis són una excusa per reunir-nos i per premiar companys o polítics o gent, i també per tocar una mica, fer un calbot, però des d'un punt de vista estrictament divertit, hi ha gent que no ho entén i escolta, tothom té dret a pensar que no, que és injust que se'ls aboti. És evident, només falta, és allò del rebre o del receptar, no? Que és molt fàcil receptar pels altres, però com te toca tu rebre, doncs sempre és molt més complicat d'acceptar-ho.
1: He de dir, Jordi, que parlant d'excuses, l'excusa ha estat meravellosa perquè puguis passar per aquí, que és que demà tenim les mosques de la informació. 8 del vespre, hem dit? Demà? A les 8, eh?
0: 8 del vespre al Centre Cultural de Mercè.
1: I tu no hi faltaràs pas?
0: Espero que no.
1: Ni de broma.
0: I entrada lliure.
1: Doncs allà hi serem. Jordi Grau, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i enhorabona per aquest programa que feu de resum del que passa a les comarques gironines des de les ràdios municipals de Girona.
1: Mira, Miquel, que ens feliciten i tot.
2: A veure si ens donen un premi, també ho aprofitem, no? Ja que el tenim aquí, a veure, amb la seva influència, que ens ajudi una miqueta, no, també?
1: T'ho digo amb el micro obert, clar que sí.
2: Jordi Grau, tota una institució del periodisme, quanta raó té cada vegada que obre la boca?
0: Moltíssimes gràcies, però saps què passa? Que com et diuen aquestes coses tan amables que em dius tu, vol dir que ens hem fet grans, i això és que m'estàs dient que ja sóc molt gran.
2: Que va, un jovenet. Gràcies. Seguim endavant al Punt de Trobada.
3: Punt de Trobada, el magazín amb accent gironí.
2: I ara ens acostem a la cuina per parlar d'una de les receptes més tradicionals i estimades de la Festa Major de Vilafant, les pomes de relleno. Un plat que combina el dolç i el salat, que s'ha anat transmetent de generació en generació i que també és protagonista de les festes majors de molts municipis de casa nostra. Però quina és la millor poma per preparar-les? Quins ingredients necessitem? I sobretot, quin és el secret perquè quedin realment bones? Avui ho descobrim amb Dolors Teixidor, que durant molts anys ha mantingut viva aquesta tradició als fogons. I qui ens acostarà a aquesta recepta tan nostra és Antoni Guerrero, des de Ràdio Vilafant. Antoni, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs sí, avui parlarem d'una recepta que és molt més que un plat de cuina. Les pomes de relleno formen part de la nostra tradició gastronòmica i dels records de moltes famílies, de tradició, de pares a fills, de, sobretot de mares a filles, o de l'àvia o de la tieta a la filla, i que, naturalment, ens porta aquest plat, especialment quan és o quan arriba la Festa Major. Per descobrir com es preparen, quins ingredients que no hi poden faltar, i sobretot aquells petits secrets que fan que surtin tan bones, avui ens acompanya una persona que en sap molt d'aquesta recepta, que és la Dolors Teixidor. Dolors, bon dia.
5: Bon dia.
4: Estem preparant. Dolors, benvinguda al Punt de Trobada.
5: Gràcies.
4: I per posar-nos als fogons, m'agradaria començar en principi. Quants anys fa que prepares les pomes de relleno i qui et va ensenyar a fer-les?
5: Me'ls va ensenyar a fer la meva padrina. La meva padrina, que ja havia sigut cuinera de l'Empordà, i a Vilafant també havia vingut per la festa a fer de cuinera. La meva padrina. Després va passar la meva mare, però jo faig la recepta de la padrina.
4: Aquí a Vilafant les associem especialment amb la Festa Major. Hi ha un dia de la Festa Major que hi ha dedicat a les pomes de relleno. Era impensable celebrar una Festa Major sense les pomes. Es menjaven només per la Festa Major o es menjaven altres dies també?
5: Normalment eren de Festa Major. Ara hi havia gent que també en feia per altres coses, per aniversaris i per aquestes coses, però normalment era la Festa Major.
4: A mi m'ha sorprès que m'explicaves, perquè tothom, quan parlem de pomes relleno, tothom es pensa que és un postre, però no es menjaven per postre.
5: No, quan jo era petita, esclar, tinc 80 anys, quan jo era petita i més tard i tot, primer de tot es menjava, l'arròs, normalment l'arròs, Després, el platillo que en diguem ara, eren els, el platillo que en diguem ara. Després, les pomes. I després el rostit.
4: El rostit. Bueno, així ja estaves fart i menjaves menys,
5: sí,
4: rostit, no?
5: Sí, segurament. Ho feien per això, no? Devia ser per això, no?
4: No sé, no sé. Escolta'm, però parlem dels ingredients. Val qualsevol poma o ha de ser... Per la poma de relleno original, ha de ser una poma determinada.
5: Sí, és la poma capçada. Se'n diu capçada. És una poma que, per menjar, què vols que et digui? No és pas gaire...
4: Dolça, no?
5: Dolça, no, no. I aquesta poma, doncs, aguanta bé...
4: L'escalfor...
5: L'escalfor i tot... I
4: és una poma verda? És verda, eh?
5: És
4: com
5: verda,
4: la Golden...
5: és verda, mm-hmm. Sí, sí, és verda. I no sé si ara haig de dir... el que s'hi fa,
4: sí,
5: o...
4: perquè, per exemple, ara tenim les pomes, sí. Agafem aquesta poma, sí, capçada. Algú fa una altra poma també, perquè hi ha alguna altra varietat?
5: Sí, això no vol dir res,
4: perquè aquestes no sé si són fàcils de trobar, la capçada.
5: No és fàcil de trobar. Uh-huh. Jo tinc un familiar que en tenia una pomera a l'hort, eh? Uh-huh. Però no. Jo però bueno, l'Ajuntament ja es cuida a nosaltres, a Vilafant ens els proporciona l'Ajuntament, no? Les pomes ell ja busca allà on te'ls ha d'anar a buscar,
4: algú que tingui d'aquest tipus de poma.
5: Sí, allà on te'ls ha d'anar a buscar.
4: Una vegada tenim la poma, sí, li hem de treure el cor.
5: Rentar-se l'aixeta,
4: treure la grana de dintre,
5: sí, tot ben, que quedi un foradet mm, foradet no massa, sí, gros, depèn de la poma. I llavors es posen a eixugar amb una escorridora de diguem del forat per avall,
4: sí,
5: amb una escorridora com són eixutes, ben eixutes, i mentre s'eixuguen
4: anem fent el farcit, no?
5: Anem fent el farcit del tap, diguem-ho així.
4: I aquí és el secret, hi ha, sí, diferents tipus, la gent, sí, li posa diferent, però la recepta original com seria aquest tap?
5: La meua recepta és carn de porc i de vedella junt. Això és per el que tinc apuntat, i així, mm-hmm, és per 25 pomes, no pas moltes, 25, bueno, una bona cassola,
4: persona, sí,
5: una,
4: sí,
5: bona cassola. Sí, 25 pomes, si treu el tap, bueno, és això que he dit. I llavors es fa la pasta. La pasta és 400 grams de carn de porc i de vedella, just, eh?
4: La carn picada, diguéssim,
5: la,
4: no?
5: La carn picada, de porc i de vedella. Aquella carn s'hi posa ratlladura de llimona, s'hi posa sal, després dos ous i 300 grams de sucre, 300 grams de sucre, dos ous, remenar amb galetes Maria ben aixafades, tantes com en necessiti, perquè quedi forta i consistent, eh? S'emplenen les pomes amb la pasta, ben emplenades i ben maques del cim i de tot. Llavors s'agafa un plat amb farina i s'hi passa el tap.
4: La farina només pel tap?
5: Només pel tap. El tap queda embrutit de farina. I amb la paella es va coguent allò, però que quedi ben rosset el tap. Es posen allà al cim, que ja totes tenen el tap rosset allà al cim.
4: Per fer-ho poses la poma caps per avall, no?
5: Per fer, sí, en la
4: paella.
5: Ara no ho facis amb gaires pomes, perquè llavors te se crema. Uh-huh. Jo n'hi poso tres...
4: Vas
5: o quatre.
4: Vas traient, i vas posant.
5: Vaig traient i vaig posant, perquè si els poses totes de cop se cremen. I almenys així totes van vinguent del mateix rosset, i així llavors els poses allà al cim de l'encimera, i llavors es posa una cassola, la cassola al foc, la cassola que vols fer les pomes, al foc, i s'hi posa 200 grams de sucre. Jo amb això que tinc molt d'allò és la quantitat. La quantitat ni més ni menys, sempre faig la mateixa quantitat.
4: Els bons cuiners diuen que la quantitat és l'important, eh?
5: Jo ho faig. Ara,
4: no es pot fer a ull, eh?
5: No ho faig a ull, això. Sobretot això. 250 grams de sucre, sense aigua i sense oli. Quan està a punt de caramel, que llavors ja se la veu el sucre,
4: ja es veu, sí?
5: Caramel, sí, s'hi tira l'aigua. I llavors fa...
4: I amb allò és el que... Allò...
5: I fa un color...
4: Quant de temps pots tenir les pomes al forn, més o menys? Quan ha d'estar al forn?
5: Al forn no els hi poso.
4: Ah, no poses les pomes
5: no,
4: al forn?
5: No. Sempre són amb el...
4: Amb la cassola, amb de terrissa?
5: De terrissa no li faig, perquè llavors la terrissa no em queda maca. Jo la faig amb una cassola, les cassoles que tinc.
4: Vale, una cassola grossa.
5: Sí, una cassola grossa, eh? I llavors es posen les pomes, però de tapa l'aire. En allà, aquell... se posen les pomes amb el tap en l'aire. I...
4: Més o menys quant de temps hauria d'estar la poma coguent a la cassola?
5: No es pot dir. No,
4: ho has de mirar tu, més o menys?
5: Més o menys, perquè llavors s'hi posa una pela de llimona, llavors s'hi posa allò canyella... En el
4: suc de sota.
5: En el suc de sota, llavors, i tens les pomes allà que fan xup-xup.
4: Sí, vas vigilant que no quedi
5: vigilant
4: sense...
5: Vigilant que sobretot no quedin sense aigua.
4: Sense
5: aigua. I tastals una mica que no que tinguin prou sucre. Però quasi que amb aquestes d'allò, el sucre no s'ha de... No s'hi ha de posar ni més.
4: I penses que una vegada les tens fetes, vam veure aquí a la Festa Major que hi havia, no sé, 6 o 7 dones que
5: sí,
4: estaven fent-les.
5: Sí, totes érem allà.
4: El bo és que aquesta tradició es vagi complint, es vagi fent, la gent jove la vagi fent. Aquí es fan classes perquè la gent també
5: sí,
4: ho faci.
5: Sí, també varen fer classes.
4: Clar,
5: i
4: perquè
5: tot.
4: La gent no aprengui.
5: I és clar que sí, perquè n'han d'aprendre els més joves. Mm-hmm. N'han d'aprendre, o si no malament.
4: Sí,
5: jo
4: sí,
5: tinc apuntat a casa, però penso que la meva mainada no em farà ningú.
4: És la tradició de que vagin passant de gent gran a més jove, de
5: generació
4: en generació,
5: sí.
4: I per la Festa Major es vagi fent.
5: Sí.
4: Dolors, no tenim més temps, però moltes gràcies per estar amb nosaltres, per explicar-nos com es fa...
5: I la picada.
4: Això, on va la picada?
5: La picada, quan ja va bullint d'allò, es fa la picada. La picada és ametlles torrades i llavors ametllats. Aquests ametllats
4: sí,
5: que tenen l'ametlla al cim.
4: Les galetes aquelles que tenen l'ametlla, sí.
5: Sí. Ben picat.
4: I això on t'ho posem?
5: Això...
4: A sobre el tap?
5: A sobre tot. A sobre.
4: Es va posant per sobre
5: sí,
4: totes
5: per
4: les
5: sobre
4: pomes.
5: Sí, per sobre les pomes, sí. I llavors anar tastant si estan bé de sal, ai, de sucre, si està bé d'aigua, sobretot l'aigua...
4: Que no falti. Perquè no quedin seques.
5: No. I llavors jo faig, no sé si tothom ho fa, faig una mica de caramel amb un altre tupí,
4: I
5: n'hi tiro una mica a cada poma. Una mica a cada poma, perquè
4: ja
5: així
4: es
5: quan bullen...
4: Ja ens entra gana, això de les pomes de relleno, ja ho tenim a un plat típic de casa nostra i de molts llocs de l'Empordà, eh?
1: Toni, ja això... Sí. Això... Toni, això a aquesta hora no s'hi val, eh?
4: No s'hi val,
1: No s'hi val.
4: T'haig de dir que jo també les faig, però express, que dic jo, és agafar la poma, li treus el cor, li poses sucre, moscatell i el forn, tu, i s'ha acabat.
5: És poma.
1: Déu-n'hi-do, també, eh?
4: És poma de llaminer, que dic jo.
5: I tant.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos i segur que provem aquesta recepta que feu per la Festa Major de Vilafant i esperem que continuï molts anys.
4: Que els jovis
1: s'hi apuntin i tiri tot endavant. Gràcies.
4: Gràcies.
5: A vosaltres.
6: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
1: La gent que són de l'Escala els anomenen escanapelats. Un motiu que els feien, que els donaven la gent de Roses en veure la manera en què varaven les barques a la platja, és a dir, com les apretaven cap a la platja. Avui en Sergi ens ajudarà a conèixer en aquesta entrevista a un autèntic escanapelat.
7: Doncs sí, Miquel, avui anem a conèixer un autèntic escanapelat. En Josep Lluís farà ara poc més de 4 anys, que és el patró major. Té 55 anys i ell és membre de la família Sureda, és a dir, dels Curro, una de les nissagues de pescadors més rellevants d'aquí a l'Escala. Bon migdia, Lluís.
8: Bon migdia.
7: Així que Curro, d'on us ve aquest nom?
8: Bueno, aquest nom ve de l'avi per part de pare d'en Lluís Sureda Ferrés. El motiu Curro, bueno, no te sabria ben bé dir, però sembla ser que era així, és un... senyor que li agradava així anar ben arreglat, li agradava pues, ser una mica xulo, per dir d'alguna manera, i bueno, el ser pues, d'aquesta manera una mica xulillo, doncs li van posar el curro, no? Ja, i bueno, pues, això ha anat evolucionant doncs, a la història, podríem dir, fins a tal punt que tots els cosins pues, que provenim pues, d'aquella casa, pues, tots som curros, no? I el meu pare, per exemple, era en Pere Curro de la Pipa, en Joan Curro era l'oncle, la Nuri Curra, en Lluís Curro, que és el meu cosí, jo a mi me deien abans també el Curro petit, el meu germà en Pere Curro, ara pues, el fill del meu cosí en Llullo també li diuen Curro petit, bueno, tots som curros.
7: Abans he dit això d'un autèntic esquena pelat, ara que fa poques setmanes que estem d'estrena de Monument, no sé si m'he passat o no, perquè tu crec que encara les barques a l'esquena en la platja, no sé si les havies tu pujades.
8: Jo no els havia pas conegut, jo tot i tenir 55 anys pues, ho havia vist alguna vegada, jo vaig conèixer les últimes embarcacions a la platja i que ho feien quan havien de varar la barca, pues les empenyien amb l'esquena, no com sempre ho havien fet, però això d'haver conegut doncs el port a la platja de les barques tal com era abans, doncs jo per la meva edat no havia arribat a conèixer. Me'n recordo pues, que alguna barca pues, dels creuers Mare Nostrum, quan jo era petit pues, els atreien pues, a la platja per fer els manteniments i per pintar-los, i després a l'hora de varar-los pues, sí, els apretaven amb l'esquena. També recordo una vegada amb una barca que havia tingut el meu pare o que havia comprat el meu pare, que es deia Morisca, també jo de molt petit de vela tret a la platja i després precisament per això, per fer el manteniment, per pintar-los, perquè abans pues, no hi havia l'abaradero com hi ha ara, traien les barques allà a la platja per pintar-los, pues, els havien empenyat amb l'esquena. Jo sí que ho recordo d'haver-ho vist, però jo d'haver-ho fet no, eh?
7: Des de quina edat que vas a mar, Josep?
8: Jo de ben petit. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a mar, que vaig anar a la Trenina, que li vaig demanar al pare, que sempre me deia que no, però al final vaig de tant insistir, em va dir que sí, perquè tenia 10-11 anys. No recordo, era molt i molt petit.
7: Això vol dir que fa més de 40 anys que hi vas.
8: I tant, deu fer, pues, així és per arreu, que diem, per arreu és que ja hi vas per sempre, pues, tenia 13 anys ben bé, o sigui que deu fer pues, 42 anys que vaig a pescar.
7: Evidentment que les deus haver vist de tots colors.
8: I tant, i tant, i tant.
7: Colors més foscos o colors més clars?
8: No, més clars. La pesca és una feina que si t'agrada veus més moments clars que no pas foscos, tot i això que passes mal moments, no dic pas que no, però moltíssims més clars que no pas foscos. La pesca és una feina que bueno, que t'ha d'agradar, i si t'agrada pues sempre trobes els moments clars.
7: Hi ha d'haver una condició, el de no marejar-te.
8: Exacte, jo només me vaig marejar poder els primers dos o tres dies que hi vaig anar, me vaig marejar, sí que recordo. Una vegada, pues, precisament amb aquesta barca que us he dit, amb la Morisca, que van anar a pescar, pues, bueno, van sortir bastant allunyats de la costa buscant anxova, i bueno, hi havia bastanta maregassa, i aquell dia sí que em vaig marejar molt. És l'únic dia que em recordo que m'hagi marejat de veritat, els altres dies no.
7: Tots aquests anys, tots aquest mar vist des d'ara, quina experiència t'ha donat, o quina forma de veure el mar t'ha donat?
8: Bueno, sempre el mar se l'ha de respectar, sempre diem, saps? No, a mar no t'has d'anar a fer el valent, perquè si te vas a fer el valent segur que t'emportes algun mal de cap o alguna desgràcia o que et diria jo, o que et passi alguna cosa, no? Al mar sempre l'has de mirar, de tenir un respecte, no li has de tenir por, però se l'ha de respectar, que el mar pues, és un entorn perillós, vull dir que no és pas en terra, no és el nostre hàbitat natural, no? Vas en un hàbitat pues, que no és el nostre, t'endinses pues, en aquest hàbitat i sempre pues, l'has de respectar, i sempre has d'estar pendent dels canvis climatològics que hi puguin haver-hi, no? Ara, gràcies a Déu, pues, amb les aplicacions que tenim meteorològiques, doncs ja podem fer previsions de temps, no? Sabem el que passarà, però abans, quan jo vaig començar, pues havies d'estar sempre pendent del cel, pendent pues, si baixa tràgol de llevant o si baixa tràgol del nord, que si sembla que entrarà el vent, que si sembla que aquell núvol pues, amenaça tramuntana, pues, sempre havies d'estar així una mica pendent, no? Abans era molt més aventura, ara vas més pues, a lo cert, no? A lo que ja saps que farà.
7: I molt més maco això d'interpretar senyals tant del cel com en terra, no? Perquè abans els pescadors anaven per senyes, ara no sé si amb això dels GPS no, també ha passat senyes, a millor vida.
8: Les senyes també ara ja no existeixen, ara totes les embarcacions pues, amb el GPS, tot ha evolucionat molt. Amb el GPS pues, saps exactament la situació on t'estàs, saps els caladeros, saps allà on tallar un ganxo, no? Que pots enganxar la xarxa. Ara vas molt a lo cert. La tecnologia també ens ajuda molt.
7: Josep, parlem de pesca d'encerclament, parlem de pesca de nit, la pesca amb llum, una pesca on es treballa com tots en general, però aquesta es treballa molt i dormiu poc.
8: Sí, mira, sí, dormim poc i com podem, també, no? Tu pensa, pues, esclar, nosaltres sortim pues, a les 11 de la nit, aquests mesos d'estiu sortim a les 11 de la nit i no tornem a port fins a les 7 o les 8 del matí. Descarreguem el peix, fem la subhasta, arreglem pues, el que és la barca i després te'n vas a dormir, que són les 10 o quarts d'11 del matí, i t'aixeques pues, a les 3, 4 de la tarda, com pots. Hi ha dies que inclús si has de fer alguna reparació a la barca, pues, inclús vas a dormir més tard, o si el mecànic poder te dir, mira, baixaré a les 3 de la tarda, també ja és de sèrie, vull dir, dormes una miqueta com pots, no?
7: Quan feu bé de vacances, el jet lag deu ser una cosa acollonant.
8: Sí, perquè, bueno, inclús els caps de setmana, no? Que esclar, tu treballes de dilluns a divendres, els divendres ja no surtes a pescar fins diumenge, esclar, la nit de divendres a dissabte i la dissabte a diumenge ho has de fer una miqueta com pots. Allà mires els divendres de no dormir gaire, perquè així és a la nit, pues tenir son. També després hi ha els dies de mal temps, que és clar, te fa dies de tramuntana, aquell dia no vas a pescar, poder el dia que faci avantes la tramuntana, pues aquell dia has dormit tot el dia, després a la nit no tens son i bueno, has de trampejar una mica com pots. Bueno, jo ho porto bé, eh? Ja fa tant de temps que ho faig, però és clar, hi ha gent que poder començar més nova i això pues li costa, però jo ja m'hi he anat acostumant.
7: Josep, dèiem patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala. Quina és la tasca d'un patró major?
8: Bueno, la tasca del patró major, pues, bueno, més que res, per representar la Cofradia de Pescadors en tots els actes que es fan, representar la Cofradia de Pescadors pues, en reunions i en assemblees pues, que es fan doncs, a nivell de federació tant provincial com catalana. És un més representar pues, a la Cofradia en temes pues, legislatius, en temes pues, de normativa de pesca. Bueno, és representatiu, perquè l'administratiu pues, ja se'n cuiden pues, les administratives que tenim a la cofradia, les secretàries.
7: Fa uns anys que portes el casco posat.
8: Sí, i tant, jo, mira, ja, bueno, ja ho has dit tu, ara actualment pues, fa 4 anys i mig que soc patró major, ara vindran noves eleccions, ara ha començat el procés electoral aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes de novembre. Vaig ser patró major en una anterior etapa que va anar del 1996 fins al 2003, vaig ser 8 anys i ara pues, aquests 4 anys i mig, vull dir que en total he sigut patró major cap a 13 anys.
7: Hi ha un entrenador que deia allò que s'havia buidat. Amb totes les batalles que heu tingut, també el cas que anava per això, de tema de les vedes, de tema de les noves lleis i por ahí, arriba un punt que ja dius, on dia, potser que fem un relax d'aquesta, o de ser el cap visible.
8: Sí, hem de mirar de fer el relax, però pensa que aquí a l'escala no som gaires que puguem ser patró major de la cofradia, perquè cada vegada som menys i sempre soc de l'opinió que si no defensem nosaltres el sector, qui el defensarà, no? Ens ve pues, una mà de normatives pues, europees que no tenen cap sentit cap a la pesca, que bueno, algú altre hem de mirar de defensar-ho, perquè els que fan o legislen La pesca, des de vés a saber quins despatxos, doncs, de Brussel·les, no saben quina és la realitat del sector de la pesca, principalment pues, el Mediterrani, encara menys pues, la pesca d'encerclament. I com a cofradia, pues, o com a cofradies, o com a federació de cofradies, ens hem d'estar ben atents a aquestes normatives pues, que van sorgint pues, a milers de quilòmetres d'aquí, doncs no ens perjudiquin a l'hora de fer la nostra activitat, no? I això també és una miqueta la tasca de les cofradies i del patró major.
7: Uh-huh. I una de les paraules, ja per acabar, que surt sempre en això de la pesca, és el relleu generacional. Com ho portem, això?
8: Pues malament. malament. Jo sempre havia parlat de que per exemple, jo no tenia relleu. Ara el meu fill ve a pescar, poder no puc parlar massa d'això ara, però el sector de la pesca està desapareixent, malauradament, per manca de relleu generacional. I això és molt trist, que una feina pues, tan arrelada pues, al nostre territori doncs es vagi perdent i hi hagi un perill real d'aquí pues, 10-15 anys pues, en prou feinis quedin pescadors. Aquí també l'administració hauria de mirar d'ajudar-nos. Jo sé que l'administració catalana està mirant de fer coses, però és que no ho posen gens fàcil. Per exemple, ja t'he dit, ara el meu fill ve a pescar i per treure-se tota la titulació per poder venir a fer de mariner, fer de mariner, que és el més bàsic, doncs ha estat 6-7 mesos per treure-s'ho tot. Vull dir que és clar, que no és gens fàcil fer de mariner. Tu pensa que per anar a treballar qualsevol altre sector, per exemple com l'hostaleria, pues un dia per l'altre t'agafen. En canvi la pesca necessites 6 mesos mínim, i si fan tots els cursos que han de fer, vull dir, perquè aquests cursos també van en comptagotes, vull dir, s'hauria de posar més fàcil, no mirar de no fer tant cursos. Si trobes una persona que vol venir a pescar, pues que la poguessis agafar i després ja la pots anar formant.
7: Doncs avui hem parlat amb Josep Lluís Sureda, patró major de la cofradia de pescadors de l'Escala, que recordem que és la cofradia, és el port on es descarrega més peix blau de tot Catalunya, segons els darrers informes del ICATMAR, port capdalt en aquest tipus de pesca, la pesca d'encerclament que n'hem parlat avui. Josep, moltíssimes gràcies.
8: Un plaer i moltes gràcies a vosaltres.
2: I arriba el moment de posar-nos davant del teclat i per parlar de temes informàtics, de nou, parlem amb Antoni. Amb Antoni no, amb l'Ivan. Ivan, bon dia.
9: Doncs vinga, una setmana més que anem a parlar de tecnologia, anem a parlar d'informàtica amb el nostre informàtic de capçalera, com és en Ricard Planell des de SOS Informàtics. Avui m'ha dit que parlem del PicLocker. M'he quedat una mica parat, en Ricard, bon dia.
10: Gairebé vos quadrat això. Bit,
9: P-I-T. Ah, bit. Bit.
10: Aviam, locker.
9: Vale, veus? Ja.
10: Un locker és un candau, una bitxeta, sí. Algo així que tanques, i un bit, pues és un bit, és la unitat
9: vale, informàtica. Doncs, vale? Té a veure amb una protecció d'algú, no?
10: Una protecció d'algú que
9: això, ens explicaràs.
10: Vale. Comencem aquí amb un palabrejo, què tal?
9: Bueno, és la informàtica, això és la informàtica, té això.
10: Exacte. Bueno, per què us vull parlar jo avui d'això? Bueno, doncs perquè els tronats aquests de Microsoft han enviat una actualització a Windows 11 i la majoria, la gran majoria dels ordenadors, molts usuaris d'aquests pobres ordenadors han descobert que existeix, igual que tu acabes de descobrir ara que existeix a Windows, una cosa que es diu BitLocker, i que si no tens la clau, la contrasenya, el codi, vale? digue-li com vulguis, si no tens la clau de BitLocker no pots accedir al teu disco. M'estic explicant?
9: O sigui que estàs dient com una protecció de, com allò que de, algo de protecció de dades, no? Per protegir el teu ordinador, les dades que tu tens allà ficades, no? En el disc dur, en tot cas.
10: Sí. Claro, què és el BitLocker? Tu saps que a mi m'agrada començar pel començament. El BitLocker és el sistema de xifrar els discos que és propi, natiu de Microsoft. La seva funció, quina és la funció de BitLocker, és això que estaves dient, és protegir la informació que tu tens al teu ordenador perquè ningú no hi pugui accedir amb aquests arxius si tu perds el teu dispositiu. O sigui, a veure, típicament tu perds el teu portàtil, te'l deixes a l'estació, te'l deixes a un banc, ve una persona que ve darrere teu, s'emporta el portàtil i diu, va, anem a veure què hi ha aquí. Clar, ui, té contrasenya. Bueno, trec el disc dur, vale, que això es treu obrint dos tornillos, es treu la tapa, treus el disc dur i l'enxufo amb un dispositiu extern USB amb un altre ordenador i accedeixo als discos. Bueno, si això està protegit amb BitLocker, no podràs accedir a aquesta informació. Vale, aquest és el motiu pel qual la majoria d'ordenadors amb Windows 11, encara que tu no ho sàpigues, han activat el BitLocker en algun moment del seu funcionament des de que el vas posar.
9: Això és el que et volia preguntar, perquè no estava activat per defecte això.
10: No, per defecte no, però es pot haver activat en algun moment sense que tu te n'adonis. Quan va començar a sortir tot això? Tot això va aparèixer amb Windows Vista, imagina't, l'any 2006-2007 això es va inventar. Ara estava pensat sobretot, el que et dic, per ordenadors professionals portàtils, que eren els executius que es movien. Amb Windows 7 això ja es va ampliar a que es podia xifrar també discos externs. Tu pots tenir un disc USB extern amb una clau d'encriptació que si tu perds aquest disc USB ningú que se'l posi al seu ordenador pugui accedir a aquests datos. Vale? En Windows 8, en Windows 10 i en 11 això ja està integrat amb el TPM. El TPM és un xip que no sé si et sona perquè si no tens TPM 2 tu no pots instal·lar Windows 11 avui en dia. Vale? Llavors això ara ja va vinculat físicament a un xip, a una peça física de la placa base. Això és inamovible, està aquí i t'ho vincula i t'ho relaciona d'una manera que no es pot modificar de cap manera. Llavors, el Windows 11 et xifra el dispositiu, això automàticament, quan tu inicies això amb un compte de Microsoft, o sigui, tu moltes vegades no te n'adones, vas a mirar el correu, el Hotmail, vale, o l'Outlook.es, i et diuen, ¿quieres iniciar sesión en todas las aplicaciones? I tu ni te n'adones que t'ha fet aquesta pregunta, i això el que fas és iniciar sessió del teu sistema operatiu a dintre de Microsoft, i això et xifra el dispositiu. Vale? T'habilita el BitLocker, perquè això t'hauria hauries d'haver fet, i et guarda la teva clau de BitLocker, i per això hi ha molta gent que no ho sap, que ho té així d'aquesta manera. Bé, llavors, a veure, en quin moment passa això de la catàstrofe aquesta i et demana la clau de recuperació? Pues això pot passar quan hi ha un canvi de hardware, o sigui, quan el sistema detecta que s'ha canviat alguna peça, pues com això que et dic, tu has tret el disc i l'enxufes amb un altre ordenador, s'han canviat peces, no? I llavors et demana aquesta contrasenya. Llavors, senyors de Microsoft, no se'ls ha corregut res més que enviar una actualització del BIOS a través de Windows Update del firmware de la BIOS. I això què fa? Això fa que la placa base detecti que la BIOS és una altra de diferent, i això fa que tu quan engegues el teu ordenador, que estaves treballant tan tranquil·lament i t'ha dit, ui, tens actualitzacions, has de reiniciar, et demani la clau de BitLocker, i si no la tens no pots engegar Windows, no pots accedir al teu propi ordenador.
9: I com accedeixes a aquesta contrasenya? La defineixes tu?
10: Aquesta contrasenya, no, aquesta contrasenya és un número molt llarg de 48 caràcters que no és ni el PIN d'iniciació de Windows, ni la contrasenya de Windows, ni res de tot això. Llavors, a veure, a on està aquesta contrasenya? Que veig que m'estic enrotllant molt. Això està a dintre del teu compte de Microsoft. Ja t'he dit que quan tu inicies sessió amb un compte de Microsoft et crea això. Pues llavors, tu has d'anar a My Recovery Key de Microsoft, a cap.ms/MyRecoveryKey, i allà trobes escrita aquesta contrasenya. Com hi vas si no se t'engega l'ordenador? Pues vas amb un telèfon. I vas amb el que sigui, amb qualsevol altre dispositiu, amb la teva compte de correu. On està el problema? El problema està si tu no ets conscient d'això, si un amic t'ha posat en marxa l'ordenador, si tu no saps o no tens cap compte de Microsoft, no saps absolutament de cap de les maneres on està aquesta clau, per tant és impossible accedir al teu ordenador, accedir als teus datos i s'ha de formatejar. O sigui, feu els deures, aneu tots al compte de Microsoft, assegureu-se de tenir una còpia, te la pots descarregar, la pots imprimir, d'aquesta clau que no és complicada, són 48 dígits fàcils, no hi ha caràcters superestranys, i guardeu-la, perquè si demà, quan engeguis l'ordenador, te la demana i no la tens, te'n recordaràs de que m'has escoltat a la ràdio.
9: I a més, quan tens totes les dades, cada cop tenim més dades personals i no ens recordem de fer com tu ens deies aquí a la ràdio fa temps de les còpies de seguretat. Ricard Planell, si tenim qualsevol dubte, parlem i ens posem en contacte amb professionals. En el cas doncs, del punt de trobada et tenim a tu, des de SOS Informàtics, i seguim amb més temes interessants i que a vegades ens passen desapercebuts.
10: Gràcies, fins ara.
6: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
2: I parlant d'informàtica i del condemnat, això que ens explicava en el BitLocker, doncs posarem fi al programa d'avui. Tornarem demà a partir del migdia. Fins demà. Adéu-siau. Gràcies.

0: Punt de trobada, una coproducció amb la xarxa audiovisual local.
1: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Uau! Quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Uau!
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal, i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
8: Notícies en xarxa.
10: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. ràdio que ens uneix.
11: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2 euros amb 59 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, bon dia. Avui és dimarts, 13 d'octubre.
2: Comença una nova edició del nostre butlletí de notícies. Una dona resulta ferida al cap per l'impacte accidental d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres.
1: Borrassà inicia la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu després del despreniment de diverses plaques.
2: El Fòrum Gastronòmic i la Mostra del Vi de Figueres tanquen amb més de 7.500 visitants i consoliden el nou format conjunt.
1: Cadaqués recupera la tradició del banc dels sinofós amb una jornada de fotografia i memòria popular.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Pérez ens acosta aquesta informació meteorològica del temps.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una dona va resultar ferida al cap per l'impacte d'una bala la matinada de diumenge al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament durant una celebració en què s'haurien disparat trets a l'aire. Segons l'Ajuntament de Figueres, es tractaria d'un incident accidental i no d'un tiroteig. La víctima es troba fora de perill. Els familiars van traslladar la dona a l'Hospital de Figueres, on els metges van detectar que la ferida havia estat causada per un projectil. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i identificar la persona que hauria disparat l'arma.
1: L'Ajuntament de Borrassà ha iniciat les obres de reparació del fals sostre de la sala de l'Ateneu, situada al centre cívic del municipi. Els treballs van començar al setembre i avancen a bon ritme, després que el passat mes de gener un moviment estructural provoqués la caiguda de diverses plaques del sostre. L'incident es va produir de matinada durant la festa petita de Sant Sebastià, sense causar ferits. La reparació compta amb una aportació de 39.000 euros de la Diputació de Girona i permetrà recuperar les condicions de seguretat d'aquest equipament municipal.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La primera edició conjunta del Fòrum Gastronòmic Ciutat i la Mostra del Vi de l'Empordà ha tancat un balanç positiu, superant els 7.500 visitants a la ciutat de Figueres. Durant el certamen s'ha venut més de 15.000 degustacions gastronòmiques i 21.000 tiquets de vi, mentre que les 4.000 copes commemoratives s'han exhaurit. Tot i les interrupcions provocades pel temporal que va obligar a repartir les activitats en dos caps de setmana, la resposta del públic ha estat molt favorable. Davant d'aquests resultats, l'organització ha confirmat que mantindrà el format conjunt en les properes edicions.
1: Cadaqués se'n recuperarà aquest dissabte 17 d'octubre la tradició del conegut Banc dels Sinofós, situat a Esportal, a l'entrada del nucli antic. L'associació Cria Cadaqués, juntament amb el fotògraf José Ignacio Piris, organitza una activitat gratuïta que convida els participants a completar la frase Sinofós i fer-se un retrat fotogràfic professional. La iniciativa vol recuperar la memòria d'aquest espai on antigament es reunien els veïns, especialment la gent gran i els pescadors, per conversar. L'activitat es farà de 7 a 9 del vespre i forma part del programa cultural Cadaqués Territori d'Art Viu 2026.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb Llenyes Empordà arriba la previsió del temps amb en Lluís Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Alguns núvols escampats per les fondalades de la demarcació, que a hores d'ara sobretot són més abundants a la comarca del Gironès, de la Selva, la Baixa Garrotxa, també les valls del Ripollès o al voltant del Pla de l'Estany. Són núvols baixos o fins i tot mala visibilitat amb una mica de boirina o de boira, ja cap a l'Alt Ripollès, gran part de la Cerdanya, també al nord de l'Alt Empordà. Aquí el cel està més obert i, de fet, gran part del dimarts ho continuarà sent. Els núvols una mica més presents els continuarem tenint al voltant de la Selva o al sud del Gironès. Algun ruixadet francament local al voltant del Montseny al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, però en general, ja diem, no seran pluges ni generals ni abundants. I la temperatura agradable, allà on acabi fent sol, la tarda tornarà a ser de plena primavera. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'agricultura i d'habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid,

0: i Vox.
1: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern en fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
4: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
4: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
8: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
9: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
7: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
3: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
10: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
3: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes els dies feiners de la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
12: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
11: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: Notícies en xarxa.
3: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
0: Investigadores i professionals

0: Els alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
0: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
3: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
2: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
5: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
6: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
5: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat, sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
7: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
2: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
8: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
9: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
8: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
2: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
10: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït, doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda, doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. És moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
11: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
12: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
11: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pin i Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
13: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental, a l'estrena, van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
14: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
13: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
15: En la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
13: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
16: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
17: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir al nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar, i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
16: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
13: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
10: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
11: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
8: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
11: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
12: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
13: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
8: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
11: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
8: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
11: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
8: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
13: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
8: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, al Penedès, als Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Ribera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
10: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
16: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
8: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
18: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
17: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
8: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
11: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
8: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
20: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
19: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. I els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
21: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
12: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
22: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
21: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
8: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
23: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
24: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
25: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
23: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
8: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
11: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
8: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
15: Notícies en xarxa.
8: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
16: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
4: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
16: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
8: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
11: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Cochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
5: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crisi és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
8: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
6: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
7: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
6: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi anys a reclamacions per abordar la problemàtica.
11: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
3: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
11: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
10: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
9: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
13: David Navarro, president del comitè, lamenta que malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
14: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
13: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. S'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
11: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
11: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
11: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat Seguretat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossat de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
17: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
12: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
11: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
18: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
19: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
18: En Barça de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
20: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, o el Gileta, sempre fitxen molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
18: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 9:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
22: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem, estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
18: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm. Del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 90 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest dimarts, dilluns, en aquesta tertúlia que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Anem a presentar els tertulians. Avui tinc pleno al 15, David Ruiz, Callahan Ruiz. Benvingut, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, molt bé. Ben tornat.
1: Ben tornat, exacte.
0: Que sàpigues que els companys el divendres et posaran una amonestació per haver canviat de dia.
1: Sí, canvio de dia. Com de principis, saps? En Groucho Marx, i diu, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, pues igual, em passa exactament igual.
0: Francesc Gaspar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Josep Maria Bernils, que està aquí rient. Bon dia.
2: Que m'encanta el que ha dit en David. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Carmina Lázaro, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Eva Trias, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui jo pensava que no sabia si havia de venir o no, perquè tants dies de festa,
4: això per alguns, eh?
0: Ah, tu has treballat.
4: No, he treballat i força, ho estàvem parlant.
0: Sí, ha sigut un bon pont.
4: Ha sigut un bon pont, sí, sí, sí.
0: Amb bastanta gent al càmping.
4: Penso que les pluges sembla que ens havien espantat a la gent, però no, hem tornat a tenir gent.
0: He somiat que rebíem un SLR per un terratrèmol.
4: Ah, sí? Ai,
0: era un somni, oi?
1: Val. Pel 29N hi haurà una alarma de protecció civil, segur.
0: Sí? Tu creus?
1: Algú passarà.
0: Mira, va, ja entrem en matèria, no? Encara Hanjan està apuntat al tema de les eleccions. Un dels temes que deia jo és el tema dels sondejos, no ho sé, que van sortint aquí les coses. Tu creus que hi haurà una alerta de protecció civil? Però clar, la gestionen des de Catalunya, les alertes aquestes.
1: Bueno, no sé, jo veig que hi ha molta tensió. Són unes eleccions, no? Que no, jo crec que de les que jo recordo, de les que més crispació i tensió hi ha, i això no és, mai és bo ni positiu. O sigui que...
0: Potser per això jo he deixat de veure les notícies.
3: Però és que no solament ara en aquests moments que s'ha donat el tret de sortida, és que durant tota la legislatura,
1: sí,
3: no?
1: Vull dir, sí.
0: Hem estat en campanya perpètua, no?
3: Vull dir, però bueno, sí, mirem ahir, per exemple, aquestes manifestacions a Barcelona sobre el 12
0: d'octubre,
3: no? Vull dir...
0: Bueno, però això ja és habitual, no? Manifestacions el 12 d'octubre.
3: No. Sí. A Catalunya no.
2: Sí.
3: Sí?
2: Sí, sí, en els últims anys, sí, no? Sí, sempre, sí.
3: Amb aquesta manifestació, amb aquesta gent antifada, com...
4: Bueno, s'han ajuntat moltes coses.
2: Sí,
4: no?
2: Sí,
4: ha aprofitat el dia per sortir, no?
2: I ja està pitjor, hi ha hagut anys, el 12 d'octubre.
0: Digues,
2: per Halloween?
0: Sí. Per Halloween, anar amb màscara. Encara falten uns quants dies. Jo crec que estàvem fent la prèvia.
1: Per Halloween igual arriba en Puigdemont, no? No, hòstia, seria...
3: No.
1: Si arriba en Puigdemont per Halloween, seria...
5: Després d'eleccions.
1: Després d'eleccions. Sí, sí, no, i tant. Home, és el més assenyat.
0: Home, ara tu has dit que hi havia molta crispació, no sé si és l'adequat, no? Clar, i aquí fa la celebració contrària, que diu, doncs jo no treballo, jo sí que treballo, perquè no vull...
5: No, jo vaig fer festa sense celebrar res, però vaig fer festa perquè...
0: Jo tot el que sigui, exacte, jo penso igual. Jo tot el que sigui un dia de festa, Callahan suposo que també, no?
1: Jo...
0: I tres.
1: Jo, com que som docents i com bé sabeu, fem 7 mesos de vacances l'any, per un dia més... Per un dia més, no. Si en treuen un, jo... Em vaig a la vaga, o sigui que...
5: No. Feu 7 mesos i la resta feu vagues o feu...
1: Exacte, no, ja ho tenim ben muntat.
0: Sort que Callahan s'ho pren amb humor. Perquè és que el tema dels docents també no hi ha per menys. A més, aquest any no hi ha colònies.
1: Ja.
0: Estàs
2: poques
0: molt
2: excursions,
0: zero excursions,
2: sortides.
0: Només les de proximitat.
5: Em fa trobar faltes.
1: Em fa molta gràcia el tema aquest de les sortides, perquè jo mai he cregut, però a títol individual, ni en manifestacions, no n'he cregut mai, perquè és com un recurs que la gent, bueno, des de dalt, no, el poder, diu, va, que surtin, es queixin, no? Però poques vegades s'aconsegueix. Jo sóc molt escèptic amb les manifestacions, amb les vagues, respecto totalment, però aquesta última onada de manifestacions docents ha estat bé, perquè s'ha demostrat que hi havia certa unió, que ja portàvem 10 anys que hi havia molta desunió en el col·lectiu, i de tot el que es anava dient l'any passat, que va ser un curs allò bastant mogudet, l'única cosa que jo vaig veure que diu, ara estan tocant el moll de l'os, és això de les sortides i les colònies, però clar, era per aquest curs i la gent se n'enreia. Moltes associacions de pares, molts polítics se n'enreien d'això, no, bueno, ja, i ara que estem aquest curs, ara comencen a veure que, com que no s'arreglen les coses, tothom es fica les mans al cap per les sortides i les colònies. Ah, amigo, estem tocant molta pasta aquí, eh?
0: Clar,
1: les colònies, molt de negoci, molt de... Ara sí que veuen que és un problema això, i ara tothom corrent i intentant dir que no, és que, bueno, ja en parlarem més endavant.
0: Clar, però no hi ha marxa enrere. Jo que estic posada en afes i ampes i de tot,
1: no hi ha marxa enrere, però bueno, s'estan adoptant mesures 50-50, perquè quan dius que no hi ha sortides és que no hi ha sortides, però més o menys els centres estan fent sortides que a l'horari que no impliquin agafar autocar, que a l'hora en què s'acaba pròpiament l'horari escolar estiguis al centre. Home, són sortides. Si anem a buscar el filibusterisme aquest de la lletra, però bueno,
0: a mi el que em fa mal al cor, i no hi tinc cap fill en aquesta edat, és el tema dels de sisè que no puguin fer colònies, o els que acaben quart d'ESO que, no, que es quedin sense el seu viatge de final d'etapa. No, no sé si...
3: Bueno,
0: però
3: abans, a la meva època no n'hi havia colònies, pares, que també... ni viatge de fi de curs.
4: Jo potser aquí els pares s'impliquen una mica més, no? També?
1: No,
4: al final, si volen fer sortides d'aquest tipus...
1: A mi el que em molesta, jo, a títol personal, a mi el que molesta és que hi hagi un gran volum de pares que en tot el curs no se'ls sent, i parlo molt en general, sí. Però amb això de les sortides sembla que, bueno, igualet que el que està passant a França, que són els propis estudiants que surten al carrer a reivindicar millores del sistema educatiu. O sigui, els alumnes. I aquí tenim el cas contrari de casos puntuals, però s'aniran estenent, d'alumnes que no volen entrar a classe perquè han dit que no hi hauran sortides. I bueno, en sèrio, estem tres pantalles enrere.
3: Sí,
1: o més.
0: Però de qui és culpa d'estar tres pantalles enrere? Del sistema educatiu?
1: Home, per descomptat.
4: Totalment.
1: I de qui ho gestiona? Sempre serà això, eh? Podem tirar pilotes fora, podem començar a dir una cosa i una altra, però al final qui gestiona el sistema educatiu, qui decideix que el sistema educatiu el gestionin suposats experts, que l'eufemisme aquest dels experts, segons els experts o el Consell de Savis d'Educació, bueno... Jo ja m'estic ficant ja.
0: Ja està.
1: No és el tema, ja parlarem més endavant.
0: Francesc ja ho ha dit, que s'escalfaria, eh? Sí, estàs notant l'escalfor, sí.
3: Jo em pregunto, David, si fa tants anys que això està passant,

0: anys no he vist aquesta unió del col·lectiu anar a reivindicar. Jo crec que és una suma de factors, també de gent més jove que està veient que té vocació docent, però que és centres a treballar en unes condicions pèssimes en molts aspectes, eh? No amb el sou, perquè sempre... torno al sarcasme, sí, sí, sí, tenim 7 mesos de vacances i cobrem 8 pagues triples, o sigui que... però crec que hi ha una suma de factors, s'han alineat elements i ara sembla que...
1: No, que jo ho deia, jo demanava això perquè
0: ja feia temps que hauria d'haver passat.
1: Sembla que quan el problema comença és molt més fàcil arreglar-ho, no? Vull dir, per mi... Ara, és clar, ara en aquests moments, després de tants anys...
0: El que passa que els docents som d'aguantar molt. Aguantem molt.
2: Igual que els metges, les infermeres...
0: Igual, s'han imposat unes mesures que no tenien sentit ja des del principi i hem anat empassant, hem anat dient, però això, qui ho fa això? Això no té cap mena de sentit. Jo entrava i es parlava de competències, després es va començar a parlar de dimensions. Dic, això què és? Dimensió paral·lela, dimensió... I tot és canviar i marejar, o sigui...
2: Espera't que obriran el multivers.
0: Exacte, sí, jo feia aquesta broma ni
2: és
0: me l'agafava.
2: És que som molt friquis.
0: Molt friquis. Però bueno...
2: Friquis ens entenem.
0: Dic, no, potser ara...
3: No,
2: no. Mons paral·lels.
0: No és el tema que calent ara, no? El d'educació, ja en tornarem a parlar, perquè segur tornarem.
2: Però perquè realment, i torno al que tu deies abans, és que estem en un moment políticament, en general, molt crispat, perquè estan també sortint tots aquests problemes, no? Parlàvem dels docents, l'habitatge, no? També tot el que està passant amb aquestes mobilitzacions i contramanifestacions, que cap de setmana també hi ha hagut moltes tensions en aquests campaments. Bueno, i això tot es veurà el 29, no? O no? Bueno.
4: Esperem.
2: Sí. Esperem,
1: no. Perquè
2: esperem
1: el 29 podem veure coses que no té res que veure, sí. Diguéssim. És a dir, depenent de la manipulació, per dir-ho d'alguna manera, depenent de lo que la gent entengui que ha de fer, perquè molta gent diu, bueno, això no va amb mi, bueno, això és igual, tots són iguals.
2: És que hi ha molta gent que pensa això.
1: I llavors molta gent doncs es queda a casa, no? Vull dir, jo per exemple, no sé, penso que si hi ha, o sigui, si molta gent, però molta gent, posem a partir del 65-68% voten, segurament hi ha una o sigui, surt una cosa molt diferent que si surt si voten un 60%. Només ens moguem amb aquesta franja del 5-8, no? I jo, per exemple, posem un exemple d'aquí al costat del Marroc fa 4 dies, no? Vull dir, el fet de que haguessin perdut estrepitosament les eleccions als partits de, vaja, oficialistes, no? I a més en allà el 60% de la població es va quedar a casa. No és que anessin a votar, és que s'han quedat a casa. Això va donar de que ara tenim una primera ministra en un país com el Marroc, no? Que es dona, que ningú s'ho hagués pensat, no? Però per què? Doncs una mica és per rentar, suposo, la imatge aquesta de dir, home, com que he perdut, pues va, nomeno una dona perquè vegin que aquest és
2: que
1: un país
2: obert, no?
1: Un país obert, sí, no? Vull dir que per tant moltes vegades són coses d'aquelles de no sé, de posar pantalles que
0: postureig, ens despisten. Postureig, no?
2: Però, clar, el problema és que l'abstenció no computa, no?
3: No.
1: No.
3: Bueno, no computa. No, esclar que no computa.
1: No?
3: Ningú s'atribueix, lògicament, els vots. Però, esclar, sí que decanta, d'alguna manera, amb una representació que no és real. Jo sempre ho he pensat.
2: O sigui,
3: no?
2: Que pots aconseguir un diputat amb més barat, diguéssim,
3: sí, sí,
2: amb menys vots.
3: Sí, sí, sí. Esclar, no, és una representació que tota aquesta gent que no va votar, què és, què realment, què pensa, què vol? Definitiva, què vol? Vol cap aquí, cap allà, pel mig?
2: És que potser no vol aquest sistema.
1: Bueno, però
3: bueno, doncs que
1: per això estem en un d'allò democràtic, sí, vull dir, sí, perquè esclar. Tu tens que votar per expressar
3: llavors,
1: la teva
3: hem de fer una
1: idea.
3: Dictadura?
2: No. Ni molt menys. No, però clar, si cap de les opcions que es presenten a les eleccions t'agrada, tu dius presenta't tu.
3: Sí, sí.
2: Li contestaries presenta't tu.
0: Jo crec que hi ha un desgast amb el sistema, estic totalment d'acord.
2: Clar, jo crec que és sistèmic.
0: Explica molta desafecció.

0: reacció, i també al mateix temps, si no participa la gent massivament, la democràcia és dèbil, no? Hi ha alguna cosa aquí que falla, i és el sistema. El sistema. Els partits cada vegada més es venen a proclames molt propagandístiques, gairebé no compleixen res, o molt poc, del que prometen a les eleccions, i això la gent... podem parlar a nivell intel·lectual de cada país, però cada vegada es veu més, val? I després el propi sistema aquest de representació no té unes garanties, i jo fa temps que ho dic, i ara intento ser diplomàtic, però molta gent que està al Congrés no té ni formació mínima ni una competència mínima, i l'únic condicionant per ser diputat o parlamentari és formar part d'un partit polític. És així de clar, eh? I això no hauria de ser així.
1: S'hauria de millorar,
0: i jo estic parlant en general, s'hauria de millorar l'accés a la representació política, si us plau.
2: Fas que sí amb el cap, eh?
3: Oh, sí, perquè ara també anant a les eleccions municipals, no? Nosaltres
2: tenim unes municipals al maig.
0: Allà
3: on posis, no? Parlant una mica d'això, jo he estat fent uns cursos de formació i mirant, no?, de cara a les municipals i així. I és veritat, primer, que la gent no està engrescada a votar. Per què? Pues perquè els representants no motiven prou. Llavors, líders, en general parlem sempre, líders, sense mirar el color del partit. Uh-huh. Líders que diguis, amb aquesta persona, mira, m'hi veuríem corda que fes alguna cosa. No n'hi ha tantes, tampoc. Perquè si ens posem a mirar, em sembla
2: ara
3: que...
2: Ara veig aquí l'Ada Colau.
4: Clar, això depèn de cadascú, també. Suposo que els partidaris de l'Ada Colau, per ells és la seva líder.
3: Sí, però dic en general, ja quan parlem tota aquesta abstenció, per exemple, tota aquesta gent deu veure tot això. Deu veure que no hi ha líders, deu veure que el sistema no funciona, deu veure que seguim com sempre, que sempre acaben fent el que volen, que total, per què votar, això ho tenim a sobre la taula. I a mi el que m'entristeix és això. Jo crec que aquí ens falta una mica més de pedagogia a aquest nivell, jo crec. Molt. La gent hauria de ser més conscient de lo important que és anar a votar al final, i no ho tenim tan clar que sigui important, no? I després sí que sortirem a queixar-nos, sí que hi haurà coses, però hi ha un percentatge massa alt de gent que no vota.
2: Clar, jo vaig a votar perquè crec que és important, no? I perquè hi ha hagut molta gent, no?, que ha perdut la vida.
3: Que ha lluitat per això.
2: I ha lluitat perquè puguem votar.
3: Jo encara,
2: no?,
3: la meva filla ho parlava l'altre dia, i les dones, el que van lluitant que les dones
2: perquè
3: poguessin
2: votar.
3: Ostres, dona, tu que ara pots anar a votar, sisplau, vés a votar,
5: Aquesta és la d'allò, i em pregunto, vull dir, jo que sóc d'una generació que vinc, dona, del franquisme.
3: Per això mateix, no?
5: Vull dir, dius... i que vaig lluitar en el seu moment perquè
2: es pogués votar,
5: s'incorporés de tota mena, en el món. Doncs quan veig que hi ha dones en aquests moments que voten certs partits que el que estan fent és, bueno, doncs la dona amb la pata quebrada de casa, com es deia llavors, no? La dona per què? Bueno, doncs la dona és la que té que criar els fills. Home, perdona, els fills qui els han fet, els fills? Suposo que els han fet entre dos, no?
3: Això ha avançat bastant, Vull dir, sí que
5: no tant,
3: en moment de crispació,
5: no tant,
3: jo crec que ens anem molt als extrems.
5: Sí.
3: La gent al final no vota a favor d'un partit, sinó que vota en contra d'un altre, no? Llavors és allò que no trobo el que em representa, llavors...
0: Bueno, és que aquestes eleccions tindran molt d'això,
3: Que serà com un vot de...
0: Hi ha molta gent que una cosa és el que la gent diu i després el que la gent vota, que això també ho hem de tenir en compte.
2: Sí, que no podem fer cas als sondejos.
0: Però hi ha un run-run de molta gent que diu, no, jo votaré aquests perquè el que cal és rebentar-ho tot i començar de zero i tal, i he quedat parat de gent que justament ve de l'altre extrem. Dius, ostres, en sèrio? Sí, perquè ja estic fart, o ja estic farta, no sé què. I això
3: es passarà factura.
0: Això, clar.
2: Francesc, digues.
4: No, jo us he estat escoltant molt
2: atent. Et veig aquí molt atent i dic, deixa'm li donar la paraula.
3: Escoltar i observar, i després...
0: Ara venen les garrotades.
2: Vinga, va, reparteix.
4: El denominador comú de tot el que heu parlat, em penso que és denota un fracàs com a societat.
3: Total.
4: Això és, i podem fotre culpes a profes, a alumnes, a polítics...
0: Per què els profes primer?
3: Els pares.
2: Home, perquè t'hi ha al costat.
4: Perquè t'hi ha al cantó.
0: Val.
2: I perquè la teva calor després...
4: Podem fotre culpa a tothom, però al final crec que és un fracàs com a societat. Perquè els polítics, sí, d'acord, manca formació... manquen lideratges, manquen moltes coses, però en definitiva els polítics surten de la societat, o sigui, no hi ha un bitxo
2: han anat a l'escola, no,
4: que baixen, que baixen de Mart i es dediquen a fer política, no? Els professors també és un mirall de la societat. Estic molt d'acord amb tu, amb totes les reivindicacions que digueu, i això d'anar a acompanyar a la mainada a fer excursions, jo crec que per vosaltres és una cosa sobrera. Però també és veritat, estaràs d'acord amb mi, que també hi ha molts professors que s'han apuntat en això sense gaire vocació.
1: I tant.
4: Val.
1: Bueno, doncs, com els gent... Mossos d'Esquadra, sí, evident...
4: sí, sí. I la gent que no va votar, esclar, aquesta gent poder li falten incentius, però també poder li falta pedagogia, poder també els hi volíem d'explicar una miqueta les històries que deia la Carmina, no? De la gent que va morir literalment
5: per
4: poder votar, i les dones que van patir per poder votar, i poder això també no ho hem sabut fer. Poder han sigut tot molt happies, tot molt Netflix i tot molt Instagram.
1: Però mira, ara
4: moltes merdes d'aquestes, em perdó, i al final no hem sabut explicar el fons de la qüestió.
2: Però és que potser hi ha algú que li interessa que estiguem tots tan avorregats, bueno, i que no anem a votar, no?
4: El panicirco és això, no? El panicirco de Roma.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Però ja ara hi entraré, torno a ficar la falca d'ensenyament, perquè clar, és important, parlaves de divulgació, no? I educació, i el temari d'ESO i batxillerat, tu saps quan es parla de la Guerra Civil?
4: Poquíssim.
1: Segon de batxillerat.
2: Almenys en el meu cas.
1: I una mica quart d'ESO. Tu creus que això és normal?
5: No.
2: Però en defensa del sistema educatiu, bueno, almenys aquí a Vilafant, pel que sé, jo sé que se'ls emporten, ara no sé si és a quart d'ESO o a batxillerat, als camps de concentració.
1: És a batxillerat, jo també hi he estat, però clar, estem parlant de batxillerat.
5: Estem parlant dels camps de concentració d'on?
2: Sí, vale. Sí.
5: Perquè aquí també hi ha hagut camps de concentració, però ningú parla d'aquests camps de concentració,
4: penso que està molt bé, però molta gent no pensa
5: que va ser amb ells,
2: les persones d'aquestes edats que són amigues meves,
4: quasi de pel·lícula,
2: però les persones de amigues meves que són d'aquestes edats potser no són simptomàtiques de preguntar-los, no són representatives perquè estan realment molt, molt informades en aquest aspecte, però per exemple jo el meu fill petit, que feien coses d'història i així, el meu pare li explicava, coses del franquisme, i a més a més estàvem en un autobús i un altre senyor es va ficar a la conversa, no? I el meu fill flipava, el meu fill en tenia set en aquell moment, no? No entenia que pogués passar això, saps? I per això jo crec que se'ls ha d'explicar potser també abans, no? El que passa que, clar, és un tema espinós, no?
1: Però, per exemple, a Alemanya, ja que surt el camp, Alemanya, Àustria, no?, que és on es conserven els grans camps de concentració, i a més, ja ho tenen muntat perquè la gent hi vagi a fer visita, sobretot a escoles, instituts, etc. Bueno, jo un d'aquests viatges que he fet, n'he fet dos, en un hi havia nanos de primària. Aquí no els portem quan estan a segon de batxiller. Ja és bastant diferent,
3: el nivell que tenim.
1: Home,
3: també,
1: clar,
3: no?
1: I després, a Alemanya...
3: No ens acompanya.
1: A Alemanya, sobretot... Ha fet net en molts aspectes.
2: Bueno, és que a Alemanya hi va haver uns judicis, no? Nuremberg.
1: Aquí s'ha fet net, bueno, d'aquella manera. Llavors això es veu a l'educació.
2: La història va ser diferent.
1: En segons qui, sí, la transició aquesta, el café para todos, callarem algunes coses, etc. Podia semblar positiu o acceptable en aquella època, però bueno, s'han arrossegat una sèrie de defectes de base, i una és l'educació.
4: Però hem viscut complexar-se amb la famosa transició.
2: Sí.
4: I hem viscut complexats, que ho han fet bé, ho han fet bé. No,
1: i a part jo trobo, perquè òbviament, no? Lo fàcil és dir dictadura mal, però també s'ha banalitzat molt els bàndols, que si l'esquerra era tan bona i...
2: No.
1: S'ha d'explicar bé. És que la guerra civil s'ha d'explicar bé, i primer no s'explica
0: I això d'explicar bé, si ja només agafar els llibres d'història, que aquest és un altre tema que si voleu en parlem, els llibres,
2: llibres, llibres no.
0: Els llibres en general, les editorials s'haurien de fer mirar, perquè sí, és un negoci i el contingut són aberrants. Sí,
2: i, sí. I els preus.
0: Aberrants.
2: Sí, bueno, si vols entrar-hi, eh? Perquè, però jo vaig tenir una... I perdoneu que posi, que em posi d'exemple, no? Però té a veure amb el tema de la Guerra Civil. A la universitat crec que estàvem a primer de carrera. El hall de la universitat, una discussió que no vam arribar a les mans.
0: Sí, sí.
2: Parlant de la Guerra Civil.
0: Sí, sí, sí.
2: I gent de la meva edat que no hem viscut. És fort, no? Que i exemplifica potser una mica això, no? Que no s'ha ben explicat. O bueno, cadascú té la seva història al darrere, el que li han explicat a casa, si és que li han explicat.
4: Però en tot i això... Els fills i els nets dels que estaven allà encara estan remenant les cireres.
0: Sí, sí,
4: ja està.
5: Bueno, alguns sí, alguns no, però vull dir que realment és que passa que, esclar, hi ha moltes visions de la Guerra Civil, de l'anterior, diguéssim, a la Guerra Civil.
2: De la República.
5: El que sí que és obvio és que va ser un cop d'estat, això és així, perquè... i això és, ho fessin bé o ho fessin malament, però és obvi que va haver-hi un cop d'estat, perquè per això era una
2: bueno, va ser un alçament, que, va ser un alçament militar
5: amb la que tu pots votar i canviar, diguéssim, el sistema, si és que vols. Però vull dir, evidentment, darrere de tot això hi ha molta gent i moltes històries molt diferents, molt diferents, eh? Vull
2: tu ara estàs parlant de canviar el sistema. Sí. Si ara algú volgués canviar el sistema i torna una mica a les eleccions del 29 de novembre, com s'ha de fer per canviar el sistema? No dic jo que haguem d'anar a una dictadura, però...
4: Primer saber quin sistema... És que no sí,
5: clar, que vols, sistema. On t'aniràs a parar,
4: eh? La democràcia és la dictadura, la soviètica o de l'altre tipus.
0: No, però el sistema, jo per mi ja és...
2: Però és imperfecta la democràcia que tenim.
0: Però jo...
2: Potser la podem perfeccionar amb alguna modificació.
0: Bueno, controlant qui accedeix al càrrec públic...
2: Per exemple, llistes obertes.
0: No pot ser, no pot ser.
5: No, no, això és...
2: Per exemple, no, jo deixo
0: a veure, quan algú vol ser mosso, vol ser bomber, vol ser policia, vol ser el que sigui, ha de fer unes oposicions.
4: Sí, però, perdona,
0: no pot ser, no, no pot ser.
4: No, però un moment, deixa'm que t'aporti la contrària. No he portat a la contrària.
2: Un matís.
4: Sí. Si fem això, si ho acotem tot i ho fem tantes proves i tantes d'allò, poder caurem en el perill de que els polítics siguin una èlit.
2: Com els jutges, vols
0: bueno, dir? S'hauria de vigilar.
4: O com abans, que només era la
5: els
4: gent
5: que
4: de pasta...
5: Diners.
0: Però hi haurien d'haver mecanismes que vigilés això.
5: Bueno, jo et diré una cosa. Les primeres i segones legislatures de la transició, la gent que anava al Congrés, excepte alguns partits de més élite, diguéssim, ningú sabia res. És a dir, hi havia gent en el Congrés que no tenien ni siquiera estudis universitaris, però molta gent.
2: Bueno, és que un estudi universitari no és garantia de res.
5: Si és llicenciatura en periodisme, encara menys. Ho dic perquè molta gent pensa...
0: Però algun límit s'haurà de posar.
5: Es pensa que d'això... Però vull dir que, en canvi, es van fer... quantitat de coses que eren impensables de fer, perquè aquella gent poder no tenien estudis, però sí que tenien imaginació, sí que sabien el que es havia de fer, sí que tenien una vocació, diguéssim, de país.
2: De servei.
0: Hi havia uns valors diferents.
3: La vocació en qualsevol àmbit, eh? Perquè un mestre que no té vocació està
0: correcte.
3: Però llavors, que no té vocació,
2: una pregunta, potser s'ha perdut aquesta vocació de servei públic perquè el sistema ha permès que la política pugui ser un ofici i puguis viure de... Ara aquí entrem també si han de cobrar...
4: Per què no pot ser un ofici la política?
0: Ja? No, si jo estic d'acord, hauria de ser un ofici, però clar, tornem a estar al mateix. Hi ha d'haver uns límits. Una formació superior no t'assegura res. No. Home, però com a mínim treu molta merda, en perdó de l'expressió, que és que el Parlament o el Congrés no pot ser que hi hagi gent que doni lliçons morals d'habitatge i després tenen 4, 5, 6 propietats i no són dos casos comptats, és que són molts. I el tema de l'educació, i m'estic tornant a posar m'estic escalfant, gairebé tots els partits polítics s'omplen la boca de l'ensenyament públic i més de la meitat, i això ho he comprovat, porten els seus fills a la privada. No pot ser això. Això no pot ser. Al final sembla que la gent se n'adona d'això i diu, bueno, pues, home, pues fiquem uns límits, els que siguin. Però clar, només hi ha democràcia o dictadura. Com a sistema no hi ha una altra cosa. El que passa que, home, s'ha de gestionar mínimament.
2: Just limitació de mandats.
5: Estic d'acord amb el que deia, sí. que com a societat hem fracassat. Ja no solament estic d'acord, completament.
0: Aquest és el tarannà mediterrani, eh? Aquí les coses les fem una mica sí. A ritmo caribeño d'aquest.
5: Sí. Bueno. Vull dir que, bueno, una mica veig, jo ho veig, no, jo no tinc fills, no? Però veig la gent que ha educat en els seus fills, gent que els ha educat molt bé, al meu entendre, eh? Vull dir, ensenyant
2: el que he pogut, estic fent el que puc,
5: i després gent que, bueno, pues que i continuen fent-lo amb els nets, eh? Vull dir que llavors és clar allò de dir, no, aquí tot se val, aquí tothom d'allò, i perquè si jo tinc aquest boli, per què no l'has de tenir tu, no? Etcètera, etcètera. Llavors, és clar, penso que la societat és molt més complexa que això, i vull dir, i tothom ha d'entendre que, vaja, a part dels valors, que per mi això és...
2: Ha tocat la mà a l'Eva, no, perquè l'Eva parlava de les vocacions.
5: A part d'això, fer entendre que, vull dir, que vaja, que no te regalen res, no? Vull dir que... Bueno,
3: que tot... Aquí està l'esforç, que no? Aquest fer de l'esforç també s'està perdent, no? Ens queixem tots molt sovint de que això que deies tu, no? Perquè tu tens aquest bol i jo també el vull tenir, l'hem de tenir tots els dos, bueno, hi ha coses que poden ser, hi ha coses...
0: La meritocràcia, no? Que ja no
5: hi ha cap mena de... Treballava i estudiava, i com jo, amb la meva generació, moltíssims. Ara això s'ha fet al revés, no? Ara són els mínims. O sigui, són els menys els que treballen, i d'allò, perquè pobre nen ja en té prou estudiant, i a més encara
2: jo ho he fet, jo ho he fet a la universitat, i és el més difícil que he fet mai, treballar, bueno, i estudiar, bueno, però l'has fet... a la vegada, bueno, perquè estudiava online, però és super difícil. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i després anem allà on vulgueu. Va, vinga, fins ara.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, tinc ganes d'obrir un meló que sé que li agradarà a en Francesc Gaspar, perquè ara m'ho estava fent notar aquí a la pausa. Estàvem parlant de sistemes, estàvem parlant una miqueta de, doncs, de cara al 29, què podia passar. Per exemple, monarquia o república?
1: Ah, t'has agafat aquí un comentari que
0: sí,
1: has
0: fet, eh? Sí, home, jo ja saps que els agafo el vol. Sembla que no hi sigui, que estic aquí amb el mòbil, però jo...
2: Home, això s'hauria de votar.
1: Jo, clar, ja sembla la meva resposta.
0: Clar, clar, però, per exemple, si tu, per exemple, ets republicà i, per exemple, no, que has fet el comentari, doncs el rei, jo no el vull, m'agradaria votar-lo, no? I llavors ja no seria un rei, seria un cap d'estat. No hi ha cap opció de partit que et digui jo consultaré o farem un, trauré aquesta figura, no hi ha. No. Llavors, quan tu vas a votar...
2: Bueno, això han de ser els grans partits, les dues grans forces d'estat. Vull dir, jo crec que hi ha partits que som republicans, vull dir, però és clar, no podem pas fer res, no podem pas imposar un referèndum. Han de ser els grans partits d'estat els que han de,
0: però clar, si tu,
2: han de,
0: si tu,
2: de tenir la voluntat
0: tu
2: aquesta.
0: Deies, tu abans em deies, si no n'hi ha cap que et representa, posa-t'hi tu, no? Clar, si jo soc republicà, en Francesc també és republicà, en Callahan, bueno, tots els de la taula són republicans, no ho sé, Antoni no, vol ser ell el rei. Llavors t'interessaria, perquè podria ser tu, si et presentes. Ens fem, muntem un partit i...
3: Per què anem, no? Perdoneu-me, per què no? Per anar a una inauguració, per la feina que fa el rei, em veig àmpliament capacitat.
4: Bueno. Jo no sóc monàrquica, però que en tot i això penso que tampoc no és pas això, vull dir, però bueno, penso que seria...
2: Què vols dir, que no està preparat?
4: Que seria difícil, és a dir...
2: Fer res seria difícil?
4: És a dir, no.
0: No, a nivell de canviar...
4: Perquè llavors haurien de canviar pràcticament gens tot el sistema i mitja Constitució, per dir-ho d'alguna manera.
0: Bueno, tampoc són tants apunts,
4: no,
0: eh?
4: No, tampoc són tants apunts de la Constitució.
1: Un president de la República...
0: Haig en recordar de portar-me-la, que la tinc impresa.
4: No, però penso...
1: La diferència que el president de la República el votes.
4: No, però penso que posats a fer això, haurien de fer altres canvis, com diguéssim el tema de, bueno, això que deia Antoni abans, no? El tema de les autonomies, etcètera, etcètera, què fem?
1: No, perquè vull dir que, per exemple,
4: a les autonomies se'ls va dotar d'una sèrie
0: de competències
4: determinades, i moltes d'aquestes autonomies, i no dic noms, però bueno, algunes estan aquí en el candelero en els últims dies, doncs moltes tenen aquestes competències però no les exerceixen. I llavors aquests diners que de tots van per fer, per exemple, vivenda, vale? Ja que estem ara en el d'allò, doncs resulta que hi ha moltes autonomies que ells no entenen que això vagi amb ells, però en canvi tenen aquests diners, no? Vull dir que, per tant, què passa? Vull dir que jo aquests dies reflexionava i deia, home, pues, poder hauríem de fer un canvi dient que tot el que estigui bé amb una llei normal de vivenda, posem, ja que estem...
0: Però aquí, ja que reformes la Constitució, no, bueno, per doncs, monarquia o república, la, pots reformar la, això també, no?
4: L'autonomia que no destini aquests diners amb allò que haurien de ser, doncs aquella competència, no és que se li tregui la competència, però sí el fet de fer...
0: Però és que no hi ha cap partit que porti la reforma constitucional al seu programa. Llavors, si tu vols una reforma constitucional, a qui votes?
5: Jo crec que això de... Jo tampoc he estat mai monàrquic. Jo, per fer història, m'acauen bé ser reis més que res per les tonteries que feien, i això, home, com a mínim fa que t'ho passis meditant.
0: Bueno, i perquè si no s'acabaria el programa aquest dels execrables que fan a RAC1.
5: I els Borbons, els hi tinc una estima especial per la de imbecilitats que han fet, però el cas és que jo crec que això ja s'hauria d'haver votat en el seu moment, que va ser
0: la transició,
5: quan va acabar la dictadura, s'hauria d'haver votat. És un altre defecte del sistema d'avui, de fàbrica que es va...
0: Aquest complex que deia en Francesc.
5: Acceptar, la figura del rei, que era, oh, era, qui, era qui jove... Era, sí, clar, clar, el va imposar...
0: I no oblidem el 23F.
5: El va imposar ell...
4: Bueno, però això va ser després. Per
0: sí, sí, però això bueno. va reforçar la seva figura, eh?
5: Però també és veritat, no?, que el rei va apostar...
4: Que anava per cargar-se'l, eh? Vull dir que... Olvida't.
5: Almenys fins avui, el 23F és una altra història. Ah. En el moment que se'l corona i... va apostar per la democràcia, podria haver dit no i segueixo aquí amb el... Val?
2: Això és complexa.
5: Però, i tant que és complexa, però el que dic és que s'hauria d'haver votat en aquell moment.
0: Però
5: no
0: també s'ha d'entendre la societat d'aquell moment. Vale. I que no fossin prou valents
5: I,
0: per fer-ho.
5: Exacte. I ara,
2: sí,
5: i ara, però ara esteu dient, fem-ho ara. Vale.
2: Fa no sé quants anys, això.
0: Fem-ho ara, per què no ara no som ara? Valents.
5: Per què no es fa ara? Jo, és la meva opinió. Ni un ni l'altre dels partits majoritaris volen arriscar-se a fer o a traslladar aquesta pregunta a la societat. Primer,
0: perquè tenen per por de la resposta.
5: Perquè saben, intueixen que la resposta a dia d'avui no és de no monarquia. Jo crec que intueixen que hi ha una acceptació bastant àmplia avui en dia.
0: I el problema és que en fem d'aquesta família que ara està regnant.
5: Clar, però, i està generant no sé. Un problema. Jo crec que és una opinió personal.
2: Fixa que no el CIS no pregunta mai sobre la monarquia.
5: Es va retirar
2: perquè anava baixant, la popularitat de la monarquia. Jo no sé ara.
5: Ah, bueno, sí, però si preguntes qui la popularitat dels polítics també estan pels terres, és que això sí. I aquests sí que tenen funcions d'estat. I la última cosa que volia dir és que clar, és una monarquia que jo entenc que sobretot a la gent que no pot amb imposicions d'aquest tipus, no? Doncs fa cosa, no? Encara, però és que quina funció té? És que és veritat, no té cap mena de funció ni implicació a nivell de govern d'estat. L'única cosa que seria, és veritat, és voluntat, és canviar república per monarquia. Passaríem d'un imbècil que hem heretat a un imbècil que votarem, perquè no tinc cap dubte que el president de la república seria un altre imbècil. Però seria l'imbècil que hem votat.
0: O una imbècil.
5: Seria l'imbècil que hem votat.
0: No donis per fet que serà un.
5: O una, sí. Perdó.
2: Els imbècils som nosaltres per acceptar que un senyor, perquè ha nascut en una família...
5: No, exacte.
2: Tingui un palau a Mallorca per anar a fer les vacances. Hòstia, jo m'he de pagar l'hotel.
5: Que passa que s'ha cultivat en la imbecilitat des de naixement, eh?
0: Clar.
5: Els aristòcrates, per tant.
2: Sí, no, clar. Sí.
0: Clar,
5: jo crec que és molt complex avui aquest debat, eh?
0: Però el propi rei...
5: Hi hauria d'haver voluntat...
0: Estaria bé que el propi rei fos valent i digués, vinga.
5: Sí. Voluntat de... Ah, bueno, aquesta això seria una altra. Sí,
2: però de totes maneres, si la gent no va a votar...
5: Aquest senyor és molt justet, eh?
0: Tu creus que si es fes una consulta a monarquia i república, ja en un mundo ideal, com diu l'Aladín, anirien a votar? Si es fes aquesta pregunta?
4: Jo penso que... Jo estic d'acord amb el David, eh? Molta gent ara votaria monarquia, eh?
0: Sí?
5: Sí, ara, si no... Ara, en aquest moment de crispació, sí. Jo crec que el mateix Partit Socialista trauria el debat i no el treu perquè jo crec que intueix, i fins i tot els partits més Podem...
0: No, el Partit Socialista és republicà.
2: Però en base a què?
4: De base, sí.
2: En base a què el perderia? Per què el creieu que el perderia?
4: Perquè per això que diguem, és que la societat ha canviat, ha mutat però quantitat, vull dir, fixa't i veuràs, tu escoltes a gent que te diuen coses que dius, bueno, però aquest viu a Marte o aquí a Figueres?
0: No? Igual acabarem vivint a
5: Marte. És una percepció, eh? Igual la guanya, jo crec que és una percepció dels propis partits que ara, com a mínim, ara no toca. Potser més endavant, que no hi hagi tanta crispació, que s'eduqui una mica més, no? De dir, home, un estat modern hauria de tenir una república, etc. Però també hi ha el tema històric, les monarquies, no?
0: Mira els britànics.
5: Monarquia europea, les monarquies, clar, representa, és un símbol d'una història de més o menys potent. Sí, home, Europa està feta a base de
0: els
5: monarquia.
0: Els anglesos no els hi toquis.
5: T'agradarà o no, però és així.
0: Els anglesos no els hi toquis la monarquia,
5: No els hi toquis, no els hi toquis. De fet, els colons americans que s'independitzen fins l'últim moment són, bueno, estan amb el rei George, que no... Al final s'han d'independitzar perquè no tenen més remei, però jo, tornant a l'actualitat, jo crec que ara mateix crec que és un tema que els dos grans partits veuen que no toca, sobretot el socialista, que és el que de fet hauria de... Perquè si espereu que el PP...
0: Defensi la república?
5: No, exacte, però bueno...
0: Clar, llavors, si tu voldries... Clar, potser la gent no va votar perquè no creu que se li fan les preguntes adequades.
5: També hem de recordar que el govern o el sistema que hi ha abans de la Guerra Civil és una república, eh? I és una república que, déu-n'hi-do, quin desastre, república, quin caos, quina crispació, i en molts aspectes s'assembla al que tenim avui, que és una monarquia constitucional.
1: Fa 100 anys, això.
5: Eh?
1: Ja fa 100 anys.
5: Que sí, farà. Sí. Farà. Sí, sí, estem, sí, a punt. Sí.
0: A l'abril.
5: Estem a punt.
6: I una societat molt canviada.
0: Sí, sí,
6: radicalment.
5: Però jo no sé, molt canviada, però jo...
1: És que és tan anacrònic.
5: Deixa'm ser... Estic d'acord, però deixa'm ser pessimista. Jo crec...
0: Que no hem canviat tant.
5: No, que hem canviat a pitjor. Perquè aquella època anterior a la Guerra Civil, la gent al carrer... Uh-huh. Estava molt, bueno, hi havia una molta efervescència dels moviments socialisme,
0: capitalisme, i molta intel·lectualitat,
5: sí, molta.
0: Encara que tu fossis un pagès
5: busca,
0: que ens estudis.
5: Busca-m'ho i això. No, busca no, això.
4: Sí, sí. Que, per exemple, les grans vagues, per exemple, la vaga del pa.
5: Sí, sí, clar, vale? Clar.
4: La vaga del salari mínim. La vaga de les hores a treballar, no? Uh-huh. Vull dir, allò, ara l'altre dia parlàvem de que a la Índia estan com esclaus treballant amb aquelles fàbriques que teníem aquí, que se'n van anar. Però per què se'n van anar? Perquè els esclaus d'aquí van deixar de treballar com esclaus, no? Vull dir, perquè les colònies, totes aquelles colònies que hi havia a les que les grans fàbriques de teixits, doncs, posaven en allà els seus treballadors, que eren esclaus, no eren treballadors, eren esclaus, perquè al final del mes, entre el que havien de pagar a la botiga de la colònia i no sé què, no sé quantos, doncs els hi quedava deute, no? Vull dir que, per tant, totes aquelles grans vagues...
0: I ara no som esclaus?
4: Però són esclaus d'una altra, però ja és una altra història. Ja no ets esclau d'una persona.
0: No, ets esclau d'un sistema. No sé què és pitjor. No sé què és pitjor.
4: Clar, bueno, però llavors tu t'has de...
0: Llavors per què voto? Perquè igualment aquests partits volen perpetuar aquest sistema que em fa esclava d'aquest sistema econòmic.
4: Tu tens capacitat ara de dir, compro unes sabatilles a la Xina o me les compro unes sabatilles d'aquell senyor que el veig allà, una espardenya que està, vale?
5: És la globalització,
0: igual les ha comprat la Xina, també
4: per fer-ho, sí. Vale? Té la capacitat per fer-ho. Llavors no hi havia aquesta capacitat.
5: No.
4: O això? O temors.
5: Mhm. Exacte.
0: Però com s'ha de ser més rebel, com dius tu, Francesc, sí. Amb un sistema que encara que et rebel·lis no aconsegueixes res. O sigui, si jo em rebel·lo i obtinc un resultat.
1: Un dels personatges històrics que a mi em fascina més i que potser no se'n parla prou és Rosa Parks. Què va fer aquesta senyora? Es va quedar sentada en un seient d'autobús perquè va dir que estava cansada. I no estava cansada de la jornada de treball, estava cansada de que l'humillessin, no? Per qui no sàpiga, Rosa Parks, que era negra, les persones de raça negra no podien sentar-se
0: en l'autobús
1: allà on es va sentar ells, tenien que anar de peu a darrere. Pues això és, hem de fer és sentar-nos allà on no ens diuen que podem sentar, i fins que no aconseguim fer això
0: el que passa que no està tan clar, o sigui, on ens hem de seure.
4: Allà on t'ha d'estar aquesta senyora es va sentar allà on t'ha de totes maneres, pensa que la mentalitat, o sigui, la manera en què va quedar això gravat a la memòria de tota aquesta gent. La primera vegada que jo vaig als Estats Units, que va ser l'any 73, 74 o 70, doncs vull dir, encara quan jo pujava als autobusos encara hi havia, o sigui, encara veies la gent negra que se sentaven
1: per
4: darrere,
1: costum,
4: o sigui,
1: no?
4: Entraven i se n'anaven a darrere. Vull dir que era una cosa...
1: Perquè a base de pals estan acostumats a fer
4: clar,
1: una cosa.
4: Per això t'ho dic, però aquests ja no eren d'aquella generació. Aquests ja no eren d'aquella generació.
0: O sigui,
4: però en canvi, era com si els haguessin gravat a la memòria aquesta... No sé, és
1: sí,
4: bueno,
1: sí, sí.
4: Tot això és, bueno, és difícil.
0: On te seuràs?
5: De què?
0: Callahan, no ho sé, estem parlant de seure'ns no ho sé. Que vist que prenies nota
5: amb aquesta, deies això de ser rebel. Jo prefereixo agafar, saps aquell els teleñecos, que hi havia un balcó amb dos iaios que reien, sí, i s'encardaven de tot. Jo estic molt còmode en aquesta posició.
1: Sí, però això és
0: còmode,
1: eh?
0: Sí, home, és clar,
5: còmode. No, però jo t'ho dic, soc molt escèptic i molt pessimista amb els canvis positius de la societat, i et diré per què, sobretot en aquest país.
7: acte de rebel·lia, el més recent. Aquí a Espanya, unes acampades per reindicar no sé què.
0: L'habitatge, se suposa.
7: Bueno, sí, entrem aquí. Sí,
0: però tenen la, tenen la xatxa que els hi fa el suc de taronja,
7: a,
0: no?
7: A França, torno amb el sistema educatiu, surt tothom al carrer i si li cal, clar, com que ja li van tallar el cap al rei, allà ja van arribar màxims, allà, sí, allà, sí, allà sí, tenen, sí, sí.
3: La solució francesa,
7: allà tenen, allà tenen, tenen una cultura, allà, no, és veritat, a França tenen una cultura reivindicativa que
0: clar, ja ens agradaria,
7: eh? Aquí fem aquestes coses que semblen com, jo què sé,
0: però tampoc en sabem, hem estat molts anys que no, que, no, que ai de tu que et queixessis perquè et mataven, venim de 40 anys de dictadura,
7: sí. Home, clar.
0: I això jo crec que encara ho arrosseguem, no?
7: Però com a, o sigui, com a societat...
0: A mi a casa m'han dit, no et fiquis en política.
4: Però no, no t'ho diuen per això.
7: No.
4: T'ho diuen per una altra cosa.
0: No, no.
4: Encara no l'has, no l'has agafat.
0: Però... Què vols dir?
4: Perquè, no, perquè, perquè... No.
0: Per les conseqüències que pot tenir. A mi a casa m'han dit, no et fiquis en política, perquè, bueno, per les conseqüències del franquisme. Jo, bueno, i la meva mare, que és més jove, vull dir, no m'ho diu la meva àvia.
7: Vull dir que jo deia que la societat no agafa temes que impliquen, ens impliquen a tothom independentment de la teva ideologia. No, aquí quan hi ha alguna
0: home,
7: cosa...
0: Home, l'educació ens implica a tots, pot, eh?
7: Bueno, doncs pues és superpartidista. Aquí agafen els partits i cadascú fa el seu.
0: Ah, perquè ho manipulen.
8: No hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho. No. Hauria de ser independent a la política, igual que ha de ser la salut. Ho hem parlat moltes vegades.
7: Trobo
8: hauria d'haver-hi un projecte de consens, exacte. Una cosa que sigui per sempre tots i que no cada món fem un canvi.
3: Hauria de fer-ho el president de la República.
4: O sigui, el president de la República té més poder que ningú. Pobre.
0: Sona la sintonia, o sigui que la pregunta clau segons em sé és monarquia o república.
3: No, no, no.
4: El president de la república és el que menys mana, vull dir que aquest sí que
0: bueno, no
4: tenia.
0: Però
3: em sorprèn que no hi hagi més gent aquí a la taula, no?
7: Jo a classe...
3: No hi hagi més gent radical.
0: Més radical. Sí, sí, no jo sé. Soc molt radical, però... Bueno, en altres coses, potser. Antoni no, fa que no amb el cap.
3: Parlo amb el tema monarquia o tema república, monarquia. Altres temes, no. Amb aquest en concret.
0: Nosaltres ho deixem aquí, ens hem posat aquí molt radicals, però bueno, és que s'ha de ser radical, si no el món no canviarà. No. Tornarem ben puntuals demà dimecres amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dimarts i que no us assoni a dilluns. Adéu-siau.
4: Adéu. Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portavoz del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
2: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
1: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
3: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa, ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa, hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant tones gambes, però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por, i hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
4: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etc., perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olimpia, a l'Olimpia, aquesta sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet doncs celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix, i fa un concert, i el Borja Peralba li fa de taloner, i jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. Bé, això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
0: Sí, digui?
5: Amb la Conxita Català, si us plau.
0: Sí, servidora, amb qui parlo?
5: Hola, Conxita, mira, em dic Ana Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
0: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió. Escolta, cada tarda us escolto, la Rambla 54. Felicitats pel programa.
5: Ai, Conxita, moltes gràcies. Jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
0: sí,
5: que...
0: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
5: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
0: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
5: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
0: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí.
5: Ara sí que
0: ara sí.
5: Ara sí,
0: per què? Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida, de l'ara i aquí, eh? La vida, s'ha de dir sí, sí a la vida, encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, tothom li passen coses.
5: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
0: Oh, que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda, a les 4, un punt connecto. Us escolto, sou com de la família, com que ella està amb vosaltres. I tal, és com si formessiu part, també. Un dia vindreu a berenar a casa, no patiu, ja us convidaré.
5: Ah, eh? Molt bé.
0: Però el que et deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar al rit i dius, cap on tiro ara? Doncs mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
5: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
0: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara no ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara et cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari, perquè és que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, eh? Que això ja està bé, no? Ofereixo tallers individuals i grupals perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
5: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu si l'ha perdut, no?
0: Clar, és això. Jo sempre ho faig l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
5: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
0: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que, clar, alguna cosa li ha arribat segur, saps, o la seva àvia, o vés a saber, perquè, clar, en la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa, i la Rosalía també s'hi ha aferrat, molt bé, eh, perquè la Rosalía, després del tra-tra, escolta'm, ha anat evolucionant, I la nena ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, la Rosalia m'agrada, les lletres.
5: Sí?
0: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí, sí. És molt bona.
5: I ara mateix, la Conxita Català a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
0: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4 a les 4. Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
5: No donis idees.
0: Això és una ferramenta que tinc. I després l'altra és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar, jo què sé, hi havia la terra plorà com ve, doncs mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot

0: Experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
1: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar a dins, i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir de les hores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre, i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
0: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
1: Ah, mira, bolo no és, el que vaig és que me'n veniré a veure al mercat, al Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries, i vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu, on voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al Mercat de Marsans, i vaig dir, perfecte. Doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la farxetera, amb la carnissera, amb tots plegats.
0: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:45 a les 12 a Cornellà. És això,
1: Allà a Cornellà estaré, sí, pot ser que allarguem més, Ai, espera, pana, Anna, que arriba la nebudeta. Ai, nena.
0: La Gisela.
1: Has pensat que no venies avui? Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
0: Ah,
1: doncs... Us saluda.
0: Molt bé, moltes gràcies, Conxita, una abraçada molt forta.
1: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
0: Gràcies.
1: Escolta.
0: Sí.
1: Ara ja ho veig, Que ho han rodat una mica la Conxita, no?
0: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
1: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem. Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
0: Sí, ens ho ha dit.
1: Programa,
0: Ens ho ha dit, ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, a tots.
1: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno,
0: molt
1: xau,
0: bé,
1: sí.
0: Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar,
1: Home, bé, tranquil·leta. Sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
0: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
1: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sense feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar al clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama però tocar la gent i va venir així, o sigui una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
0: Amb grans noms, amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown però algun em sonava,
1: Sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estat, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta, o sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estat d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, i ara de fet amb res també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
0: Sí, molt.
1: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, vull dir, realment ja els diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
0: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt

0: les tresines, potser amb un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també aquell Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
1: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat, no, calant, m'han anat calant. I la Conchita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets que es fan, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conchita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externa, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i m'han dit, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent, i va ser molt bonic tot el procés de la Conchita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conchita.
0: La tieta, no?
1: Totalment, sí. Totalment.
0: I aquesta imatge de la Conchita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit, jaqueta, perles al coll,
1: sí.
0: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
1: Jo crec que jo vaig arribar allà, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar, i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje, perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
0: Clar, o sigui, per posar-te en situació.
1: El traje vaig suar.
0: Clar, clar.
1: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conchita, sempre, saps?
0: Digues.
1: I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris, i ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser va canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà, la Conchita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conchita, la gent ja la veuen, i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
0: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
1: Ai, sí, la perruca. És que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca, jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant a mi mare diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenya i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conchita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conchita, saps?
0: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
1: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, és boníssim.
0: Doncs
1: queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, el retocs, també s'ha de dir que el retocs del traje de la Conchita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí.
0: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
1: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar. Ara els hi donaré.
0: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel. I escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
1: Perfecte. Convidats esteu.
0: Una abraçada a totes dues.
1: Adéu. Gràcies. Adéu. Que vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: escoltau Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És efectivament la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs digues. Aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet, que ens hem de remuntar una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola, que feia potser 100 anys o així que es cultivava a diverses masies, bastant per consum propi, i bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors, i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors, que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys? És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable, però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar, i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir, doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta, sí, i prou, o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres, i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors el 2014 Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10-15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està és més poder. Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui que és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí, bueno, perquè veiem que la gent li agrada, i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat, i que tornem a ser una mica importants, o que la gent apreci el que fem.
4: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre. Uh-huh. Té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres, i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim, és que es tornen una mica addictes. Ja després és com, vull mandó. I de fet li diem mandó de Collserola, vale? El cognom és important.
4: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? I m'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè exacte. Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què heu hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors aquí és el repte que tenim, no? de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30-40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo personalment, en el meu l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
2: Sembla fàcil, sí.
4: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
4: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, no sé que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
3: el
2: Pol abans.
3: Exacte, conserva, tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
4: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
3: Perquè sí,
4: Em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
4: fresc.
2: Exacte. Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també, perquè després de molts anys de no tenir rum, doncs ara almenys hi ha un rum i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues hagi sigut normal, però ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes
4: Si
2: vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros a Collserola.
4: Ostres, i tant.
3: No? Exacte, sí.
2: Sí?
4: Doncs
2: parlant de paisatge.
4: Apuntat. Sí. Ja ens es va notar el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta, feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge, moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera, sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: La moto. A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: fantasma sideral. És com si d'un glob em fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne,
1: eh? Sí, haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, encara puc sentir, a vegades, quan munto en una iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
3: Sí,
1: recordes
3: sí,
1: aquell
3: sí.
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius sí. amb tanta fruïció i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia. Desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar i, bueno, no la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No sigues modest. És així.
3: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una... Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Vultaca, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són Derbys. Tots són Derbys.
1: I per què totes Derby?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Vultacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res, en un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Vultaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, sí, claro, és que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Sí, mm-hmm. Si escrius la paraula Derby, veuràs que posa Derby derivado de bicicleta. Llavors aquest home va inventar la Derby i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa. Mm-hmm. I va ser
1: tu deies del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, bueno, tranquil, però ja no veus... passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel, què dient?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, me diuen que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a esmorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat esmorzant, no sé d'enteren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
1: Ostres.
3: I així, doncs, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té, inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, n'hi ha alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir?
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Mm-hmm. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt, eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més de diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I em vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya a vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per ir al trabajo. Uh-huh. Llavors anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per este motiu, perquè el banyil i ells dient paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: té esta història que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta, no, paleta només són estes, són les primeres que era derbi a seques, ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona, no, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Va, i ja està.
1: Doncs no, apuntada aquesta història, estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel, una cosa, dime. Algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure sí. si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona, que pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons, eh? En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derbi Pirineus, uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en lo tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, lo cas és que jo no conto res. No conto. Compro, però no sumo. Jo me tornaria loco.
1: Però amb sí, temps bueno, sí, amb sí. temps sí que ens pots dir què trigues a restaurar tot això.
3: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè clar. és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces, inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu sí. atents aquí a la
3: sí,
2: gent,
3: sí, pot vindre tothom,
2: és una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema,
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció, i els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un garatge, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?

0: ha una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'Estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
1: Com el barri que hi havia aquí no hi ha lloc, ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'Estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
0: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
2: Estaves sola al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
0: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
1: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò, bueno.
3: Sí, tenien com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
0: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
2: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. Sí. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
4: Documentació más importante.
3: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
4: Una muda.
3: Cap a l'institut. Sí.
1: Per si passés algo que quedés identificat, dic jo.
0: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
1: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa li vaig dir amb un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
4: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Sí. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
0: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
4: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trastero, a mí me volvieron loca. Y dijo, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
1: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, pues a mica se li va anar.
4: Mi padre tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
0: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
4: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro antiguas, y yo, para mí eso era, y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs que no ocupan nada.
2: Y a la mochila de sortir corrents teníem un munt de CDs amb las fotos.
4: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: trobaràs sense res i et sentiràs estrany com l'anyell que ja no té bastó.
1: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
2: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
1: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
2: I el que queda és la feina que hem pogut fer, i ja dic, i ara sento molt egoista, jo vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs bueno, doncs ja està, la història, pura història. Per la pluja de l'hivern.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que m'hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
5: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
6: Autopòdium Skoda.
7: Skoda.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya. Però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Aquesta peça podem dir que és una reversió d'un conegut tema que havia triomfat als anys, 80. Cold Air Eye ens presenta

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sempre és millor agafar-nos les coses d'una altra manera, de manera més simple, més senzilla, el missatge que ens regalaven ja fa uns quants anys aquesta formació. Eagles, take it.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Aplaudiments per començar a escoltar aquesta peça de Nomads, I Wanna Give You Devotion. Això emplenava pistes i emplenava escenaris. Ara, això sí, fa una colla d'anys.

0: I Wanna Give You Devotion, un tema original de la formació de Nomad. Aquí compartim a través de la sintonia de la ràdio recuperant temes de discoteca d'ara fa uns quants anyets, eh?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oye, bebé.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una altra de les balades que queda pel record, aquest Without You, de Harry Nilsson.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Uau, quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions.

condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Especialistes en fer bona música, aquí tens a Maroon 5, amb un dels èxits de la seva cursa discogràfica, She Will Be Loved.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02. Today I
2: don't feel like doing anything. Així comença aquesta peça de Bruno Mars, el seu The Lazy Song.

dels més grans i sense cap mena de dubte en el món de la música, des de Nova York, des de Liverpool, John Lennon, recordant aquest Jealous Guy.

0: FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Formació musical anomenada The Twins, segurament te'n recordes també d'aquest Face to Face.

banda i guanyat 24 premis Grammy. Stevie Wonder. Aquí el recordem amb aquest Part-Time Lover. Sonant per tu des del 107.3 de la teva FM, des de Ràdio Vilafant.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: I la música de Lady Gaga amb el seu Bad Romance. Un altre dels clàssics que t'oferim des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM. No volem deixar-nos ni un sol tema d'èxit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
2: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
3: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet, no, establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar, no, que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.
0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a 2:15, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a 2:15.
4: Abans de les discoteques hi havia l'hora del lento, eh? Allò que era música que posaven suau i que els nois feien voltes per buscar alguna noia per treure-la a ballar. Un dels temes que segurament més pistes emplenaven, o que quan la pista estava plena, és aquest de Captain Tenill, Do Fato One More Time.

Per això es troba el musical de Captain Tenill. L'any 1979 és quan sonava aquesta cançó. Va ser tot un èxit, eh? Als anys 70 hi havia una orquestra molt especial que era l'Electric Light Orchestra. Va revolucionar també el món musical perquè era una orquestra pues, molt elèctrica, molt electrònica, amb temes com aquest, Living Thing, entre molts altres èxits de l'Electric Light Orchestra, la ELO.

0: és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: als Estats Units de rock i que moltes vegades també ha estat anomenada com els nois dolents de Boston. Aquí els en recordàvem una vegada més des de Ràdio Vilafant amb aquest Crazy. Una autèntica i deliciosa balada per les teves oïdes.
1: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol. És un gran tema musical de Robin Williams, tot un èxit anomenat Angel.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Una de les grans peces de Nick Kershaw ens va emocionar tots amb aquest Wool Eye Baby Goat.

moment van ser considerats per la crítica la banda més representativa de la història de la música disco d'aquell moment. Formats el 1976, són els Chic i recuperem bons moments. Good times!

0: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
6: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 €. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
7: Autopodium Skoda.
8: Skoda.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: All for Love és una gran peça de Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. Tots tres plegats en aquest gran èxit.

Van ser una de les primeres formacions formades exclusivament per dones a principis dels 80 i amb influències de la New Wave i també de l'estil garage rock. Són The Bengals, Manic Monday.

0: Ràdio Vilafant.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: I aquesta és una d'aquelles peces que impossible d'oblidar. És un dels grans èxits de The Rolling Stones, Satisfaction.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
2: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
2: Coincident amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
4: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
2: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
2: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
2: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
7: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: A continuació, obrim plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Una jornada més, per exemple, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral van molt plenes, sobretot amb aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Com a incidències, destaquem un vehicle avariat a l'autovia A2, el tram de Cornellà de Llobregat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Martorell, sentit Lleida. Més endavant, també a l'autovia A2, també hi ha un vehicle avariat a la zona de Castellbisbal, que també provoca aturades de 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. I a la mateixa autovia A2, molt més endavant, ja a Bell-lloc d'Urgell, aquí parlem d'un accident que ara mateix està provocant aturades d'un parell de quilòmetres també en sentit Lleida. En fi, alguns problemes en aquests tres punts de l'autovia A2, Cornellà, Castellbisbal i Bell-lloc d'Urgell. Acabem recordant que un accident talla l'accés cap a la B20 des de la Nacional 2 a la zona de Montgat i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, a més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
4: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
0: Ho detalla Maite Polo.
5: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: De fet, Illa no és l'únic republic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
4: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
0: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
7: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
8: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i per tant això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
7: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
0: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
9: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és el ministre portaveu.
10: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, bueno, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
9: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat al seu entorn perquè l'acompanyin en el seu retorn.
4: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per a configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que ha estat proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
4: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fons amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
0: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament diu es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
11: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
12: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
11: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
13: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en Pepe i Bo.

0: va circular per via única i provoca retards generalitzats.
1: Segons el govern, els retards d'entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten amb més antelació de l'habitual per agafar el tren.
0: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que és el moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens que havien de sortir a aquella hora van trigar més de 2 hores.
3: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid, entonces eso es lo único que tenemos.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó, que va aturar d'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis, Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant, doncs tota la gent que acostuma a esperar ara darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
0: La paciència també ha estat cabdal entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
6: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
7: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
5: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: I encara en transport públic, Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran 2 combois més. Esther Minguell.
8: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran 2 combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
9: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
8: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En territori Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve i crearà una nova taxa per sancionar els veïns que no reciclin correctament. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
10: El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. De cara al 2027, la majoria de taxes i preus públics s'encariran un 2,5% més, ho explica l'alcalde de Manresa, Marc Eloi.
11: El preu del consum està pujant moltíssim, els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC, i per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
10: L'equip de govern justifica que ha hagut de fer malabars amb els números. L'increment del 2,5% és pràcticament la meitat del que es preveu que creixi l'IPC interanual. Ara bé, el cas de la brossa és singular perquè han decidit limitar l'augment de preu i collar els que no reciclen bé. A partir de l'any 20, qui recicli menys o pitjor podrà arribar a pagar 90 euros més pels residus. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta proposta s'aprovarà dijous al ple.
0: Encara en territori, Sant Feliu de Guíxols ha aprovat la cessió de 4 solars municipals a l'Agència de l'Habitatge. L'objectiu és construir-hi fins a 90 habitatges públics de lloguer.

0: assequible. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent, bona tarda.
1: Bona tarda. 76 dels habitatges serien de protecció oficial i 18 més d'ús temporal. Les obres podrien començar l'any vinent i allargar-se un o dos anys. Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme.
2: Aquest és el pas previ a poder ja tenir la redacció del projecte bàsic en un període no superior a 3 mesos. Ha d'estar informat per l'Ajuntament per tal que aquesta llicència pugui ser ja adjudicada i posteriorment doncs, ja procedir a la part constructiva d'aquests habitatges que es pot produir al seu inici durant l'exercici 2027.
1: El gruix dels habitatges se situaria en els terrenys on hi ha ubicada l'antiga fàbrica Trashler a la carretera de Girona. També es disposa de solars als carrers Huguet i Antoni Ferrer.
0: I a Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat.
3: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport a la comissió.
0: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
4: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
5: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
4: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des de Teatre La Fàbrica, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Doncs des del Teatre La Fàbrica de Barcelona, si tanqueu els ulls, sentireu el que sentim nosaltres. Tot el sector teatral català treu el nas aquí aquesta tarda. Actors, directors, gent de la dansa i molta conversa de passatgers. Acaben de fer-se públics els nominats de la 32a edició dels Premis Butaca. I com deies, hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so, composició, i el segueixen amb 8 cadascuna La Mort i la Primavera de la Baronal i El Barquer del Teatre Lliure, una dansa que competeix en categories que no són només la dansa. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Álvaro, i després, nosaltres continuem en cultura, i després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja, Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades dels concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. El president del Barça, això sí, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que... Ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Pendents de la Champions, pendents del futbol i en bàsquet, també jornada europea. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi, serà a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina, el Kitsanas Manresa està jugant des de les 6 de Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix està perdent el bàsquet Manresa 62-54, quan queden 5 minuts per acabar el tercer quart. I més bàsquet a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que arrencarà a 8:45. Escoltem l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Gileta, sempre fitxen molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no só físic, sinó mental.
2: El Fracking Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 al segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Aguas Santas de Portugal després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzau romanès. Els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
5: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
2: I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal. Maria, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània.
2: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: Uau! Quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
10: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
11: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
12: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: el Club del Country.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
3: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada del ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
5: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
3: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
1: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
3: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
1: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
8: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores, fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar amb molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres, una altra vegada, acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: I a continuació connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. Doncs sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Baixa el volum de circulació, però encara hi ha aturades en alguns punts en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, carregat els darrers trams de la C33, la C58 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les Rondes, o la B30 entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits de la marxa. Com a incidències en tenim dues a l'autovia A2, una a la zona de Cornellà de Llobregat, un vehicle avariat que talla carril sortint de Barcelona, aturada hasta quilòmetre, quilòmetre i mig, i també a l'autovia A2 un accident a Bell-lloc d'Urgell. L'havia estat puntualment tallada en sentit Lleida, ara tenim un carril tallat al trànsit i retencions també de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
4: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
0: Ho detalla Maite Polo.
5: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: De fet, Illa no és l'únic republic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
4: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
0: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
7: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
8: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
7: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I els Reis ja han arribat avui a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
10: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Sáez és la ministra portaveu.
11: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
10: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat el seu entorn perquè l'acompanyin en el retorn.
4: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que està proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
4: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli, perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Calvert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fronts amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
0: De fet, Isaac Calvert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament diu es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
12: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
13: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
12: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
14: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
12: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
4: Segons el govern, els retards entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten a més antelació de l'habitual per agafar el tren.
0: En Pau Pasqual d'Esplugues Televisió ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
15: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants, la situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un
16: cartell, que és el moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. El pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens que havien de sortir aquella hora van trigar més de 2 hores.
17: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado 1/2 hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
18: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se retardarà fins a les 9.
16: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó que va aturar d'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
0: De fet, la paciència està capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
20: Sí, m'entré per la notícia i esa cosa que... Que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
21: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver, si es la cosa suave.
19: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: I Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir els temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran 2 combois més. Esther Minguell.
22: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran 2 combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
23: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
22: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En territori, l'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per impulsar l'habitatge assequible a la ciutat.
4: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
0: UAU, Lleida de Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys... El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. El ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: I notícia d'última hora que ens arriba des de BTV. Mor un home en un incendi en un pis al districte de Sants-Montjuïc. 8 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a l'edifici i els Mossos d'Esquadra s'estan fent càrrec de la investigació.
4: El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions els bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit a 6:45. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'incendi ha obligat a tallar la circulació dels carrers de Sants en aquest punt i provoca afectacions a les línies D20 i 52 del bus.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en salut, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
1: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: I en cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat a la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: L'Amor Venia en Taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des del Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, doncs seguim al Teatre La Fàbrica de Barcelona, on avui hi ha un ambient de festa gran, perquè s'han donat a conèixer les nominacions als Premis Butaca 2026, la 32a edició. Ara mateix tots els actors i el sector teatral català en general es troba fent una copa de la mà i molta conversa de passadís. Hi ha un nom que ressona per tota la sala: L'Amor Venia amb Taxi, de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista: millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so i composició. El segueixen amb 8 cadascuna: La mort i la primavera, de la Baronal, i El barquer, del Teatre Lliure. Una proposta de dansa que competeix en categories que no són només de dansa i que entre brindis i brindis ja dona molt que parlar. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat, i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar. Mentrestant, aquí el còctel continua i les felicitacions no paren.
0: I després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més, el disc Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja a Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades als concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.
0: I fins al 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Image, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. David Navarro.
12: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
5: I penso, no estic dient que la càmera sigui la que ho connecta tot, sinó la meva manera de mirar. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar vers les persones, tant si són individus desconeguts en comunitats poc ateses, com si són figures conegudes públicament, com ara celebritats.
12: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta d'aquí una hora a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Ja coneixem l'equip que jugarà a Flick, que sense Gabriel Jesús i en Fermín i Olmo, l'11 del Barça per aquesta nit, amb Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín i Lamine Yamal, Olmo i Gordon. I el president del Barça, fa unes hores, Joan Laporta, assegurava que el Barça ara per ara és el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que vaja, en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep al Palau Blaugrana el Maccabi de Tel Aviv a 8:45 del vespre. A l'Eurocup masculina, tram final del partit del Kitsanas Manresa, que està jugant a Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix, faltant 3 minuts per finalitzar el partit, derrota de 82-69. I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que començarà a 8:45, d'aquí poc més de mitja hora. Escolta el tema a la prèvia, l'entrenador Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Dileta, sempre fitxen molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat, que demanarà molt d'esforç, no sóc físic sinó mental.
2: Pendents del futbol, pendents del bàsquet i també de l'handbol. Aquest vespre el Frekin Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 la segona plaça del grup E de la Lliga Europea. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Agua Santas de Portugal. Després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzau romanès, Maria, els Antonio Rama buscaran una victòria que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
1: Moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat...
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: We love the rain. Welcome back to the Eclectic Connection. Aquí arriba la pluja. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Una connexió dedicada, inspirada al fenomen meteorològic més fluid del planeta Terra. I comencem amb The Cult, la pluja extreta del segon àlbum dels Cult, We Love the Rain.

Rain, The Cult, el culte a la, rei, a la, la pluja, vull dir, Ian Astbury a la veu i el Billy Duffy a la guitarra. A 1985 editaven aquest àlbum Love, i en el que de fet dediquem aquest tema Rain, a la pluja. I un altre tema dels Beatles dedicat a la pluja no forma part d'aquest àlbum, d'un àlbum, sinó d'un single. És la cara B del Paperback Writer, editat en 1966, els Beatles amb el seu període psicodèlic, Rain.

Happy When It Rains. Tothom es queixa quan plou, però els escocesos Jesus and Mary Chain són feliços amb aquest manifest extret de l'àlbum Darklands, Terres Fosques, del 1987. I aquesta és la pluja d'ahir, Yesterday's Rain. La pluja d'ahir va crear confusió. L'incombustible Robbie Hitchcock ens ho manifesta aquí amb l'àlbum The Confuser, editat el juliol 2006.

Manchester Rain, la pluja de Manchester, ens ha arribat amb els Bascocks, aquesta banda formada als 70s amb l'Ona Punk, i continuen endavant. Aquest és el tema extret del Sonics in the Soul, sonoritats a l'ànima, el 2022. I aquí arriba el nou disc del Johnny Marr, Beyond the Rain. Més enllà de la pluja, la guitarra dels Smiths segueix endavant amb el seu cinquè àlbum en solitari, editat a l'octubre del 2026, The Age of Everything, Johnny Marr.

Europe After the Rain. Després de la pluja sortim a passejar per Europa, una Europa en decadència amb el John Fox. Era un tema de 1981 des de Garden, del Garden és el jardí, dels New Romantics. I continuem amb aquesta connexió amb la pluja. Ara, seguidament, veiem, mentre plou, escoltant els Ecstasy amb el tema extret del Skylarking en 1986. Ecstasy.

Rainfall Down. La pluja segueix caient amb els Rolling Stones des de l'àlbum Bigger, Bigger Bang. Amb un toc de funk al 2005. I seguidament en John Fogerty ens pregunta si mai havien vist la pluja de bombes que els americans van llançar al Vietnam en 1970. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival.

Summer Rain. La pluja d'estiu. Estem aquí perduts a la connexió eclèctica amb els YouTube. All the things that you can't leave behind. Tot allò que no podem deixar enrere des de fa més d'un quart de segle, el 2000. In the summer rain. Continuem amb aquesta pluja intensa de moments incombustibles. Sentim la pluja com cau amb els Violent Femmes. Matem el temps amb aquest moment incombustible del Hallowed Ground. La terra sagrada de 1984.

Greg Lazarek, I Wish It Would Rain. El temerari Eric ens desitja que plogui sense parar des de 1978, des del tema extret de l'àlbum Wonderful World of Greg Lazarek. I aquí tenim un altre dia de pluja. La pluja segueix a la connexió eclèctica, plovent sobre mullat amb els irlandesos The Pogues.

A Little Rain, una mica més de pluja amb Tom Waits, una de les cançons més tristes d'aquest incombustible cantautor, des de l'àlbum Bone Machine, la màquina dels ossos, de 1992. I continuem amb la pluja com a tema conductor d'aquesta connexió. What have they done to the rain? Què li han fet a la pluja? La qüestió és que aquesta és una cançó protesta antinuclear composada per l'activista Malvina Reynolds i interpretada per la Marianne Faithfull en 1964.

Raindrops, les gotes de pluja ens porten la tristor, el silenci de la solitud. Els Tindersticks exploren el sentiment del trencament emocional amb aquest tema extret del seu debut discogràfic el 1993. Tindersticks. I fins aquí podem arribar. Ja no hi haurà més pluja. No plourà mai més, perquè la ruptura sentimental del Nick Cave connecta amb la buidor emocional. Un tema extret de l'àlbum Let Love In, 1994. Fins aquí hem arribat. Good night and good luck. Be good.

0: Molt bona, fiesteros i fiesteres. Benvinguts una setmana més al Rhythm is a Danger. Com sempre, no pararàs de ballar la millor música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Sí, soc DJ Flecky i avui te tinc preparats grans temes.

0: és el mica de bona màquina actual. Família Fiesteros, això és el ruïda, amics de nens, molt benvinguts, arrenquem la festa. Rhythm is a dance. Comencem!
1: Atenció, Charlie 1, aquí sí que hi ha fiesta.

una peça techno que sona així. Armin van Buuren i Sasha Everlast amb aquest so techno.

0: Sí senyor, espectacular, aquesta sessió que maquinera que ens acaba de punxar DJ DeLorean des del Japó, des de la formació Amics de la Màquina. Muchas gracias compañero, gracias DJ DeLorean por tu sesión acá, ha sido brutal, hemos disfrutado, hemos bailado como locos. Pues nada, te espero muy prontito aquí en Rueda Miss Adventure para volver a liar otro festival. Gracias compañero, gracias Amics de la Màquina. Som-hi, família, Festival dels Grossos, això no s'atura, més canya, més màquina actual.
1: Pim, pam, pim, pam, pim, pam, truco, truco.
0: Aquest és el ritme, remember, i màquina actual, el Rhythm is a Danger, amb DJ Flecky i tot l'equip de DJs. Cada setmana, un festival.

0: Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zadenzer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Som-hi, arrenquem amb aquesta novetat. Danny BPM, Dupi Tup.

Grubo i col·labora també DJ Pico, Set Me Free. Vinga, més canya! El mestre Hiero, Besos Ruboy, amb aquest

Estrellero, Beso Ruboy, Nostàlgia. Vinga, Sony Família, que estem començant encara la recta final del programa. Aprofita els últims temes per acabar de liar un bon festival. Ja de ruïda, mig atents-en! Anem a ballar amb aquesta de Master Core. S'anomena Penside. Canya de la bona! Som-hi!

Vinga, som-hi, família, arriba el moment d'escoltar ja l'última creació d'avui i ho farem amb una peça Màquina Remember. Viatge cap a l'any 2002. Criminal DJs, Eva Martí.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, una, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Ho veieu, com sí, que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
1: Veniu amb la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Creu com una de Girl Band?
3: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5.

quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futiner. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.